0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: ¡Catriel! ¡Y Paco Amoroso!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Escoltes ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament. Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí. Els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar ahir fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Albiach i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El Departament d'Educació i els sindicats se reprendran les negociacions avui després que la taula sectorial no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues.
1: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge, José Luis Cálama, dos dies després d'imputar Zapatero.
4: Puig i Estelade trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria estat el segon més gran del sector, només pel darrere de L'Oréal.
1: Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. Abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
4: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
5: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
4: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president Salvador Illa s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol i ha anunciat també una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
1: Esports, la jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar demà la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olympique de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, tot i que continua de baixa i no ha pogut completar cap entrenament amb l'equip.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha comunicat a la Junta Electoral del Club Blanc que té la intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència i plantar cara a Florentino Pérez. Demà està previst que Riquelme presenti l'aval requerit per ser proclamat candidat.
1: En bàsquet, els New York Knicks fan una passa més en el seu camí per jugar a la final de la NBA. Aquesta matinada han tornat a imposar-se els Cleveland Cavaliers en el segon partit de les finals de la Conferència Est i situen el 2-0 en una ronda del millor de 7 partits.
4: El Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda del Gran Premi de Catalunya de diumenge passat.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex Bosch, avui comença l'aplec del cargol.
1: Lo cargolazo.
6: Com has dit això?
1: Lo cargolazo.
6: Marta, què?
1: M'agraden molt a mi els cargols, eh?
7: Ah.
6: Lo cargolazo.
7: Lo cargolazo.
6: Tu hi aniràs, Marta, com a bona lleidatana?
7: Ai, no, aquest any tinc una altra cita.
6: Deixes penjat els lleidatans?
7: Sí.
6: Ara explicarem per què. La cita...

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 22 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes alerta de 35 graus a ponent. Se l'esperava Lleida, com cada any, però aquest any és baixa. A veure què explica Marta Viana, molt bon dia, i quin és el motiu pel qual no vas a la festa del Cargol aquest any.
1: Doncs perquè hi ha un altre esdeveniment importantíssim a la ciutat, en aquest cas de Barcelona, que és el nostre estimadíssim Bad Bunny. Uh-huh. Són unes entrades que vaig comprar fa un any.
0: Sí.
1: En aquest moment ja vaig pensar, a veure si ho puc combinar, si no ho puc combinar, perquè clar... En realitat, la nit grossa i la nit guapa és divendres.
0: Excuses.
1: Llavors, mira, tinc un col·lega que m'acaba de dir.
0: A veure, expliquem-ho.
1: M'acaba d'enviar un missatge.
0: I què diu?
1: A veure, Martí.
0: A veure.
1: A les 4:44 m'ha enviat un missatge i m'ha dit, uf, ara vaig a dormir, gairebé truco al programa.
2: Que truqui.
1: No és moment de trucar. Ja et dic jo que no, perquè avui dijous ja s'ha fet, la nit de dijous a divendres, perdó, ja s'ha fet un primer sopar de plec.
0: Molt bé. Marta Viana, la lleidatana del programa, la de que cada any a mi no em cola mai a la festa, a la plec del Cargol, perquè toca per entrar allà a la plec del Cargol necessites un carnet de lleidatà de mínim 25 anys, deixa penjat els lleidatans per anar a veure Bad Bunny.
1: Sí.
0: Ja t'ho fotràs després amb la gent de la teva terra.
1: Ja,
0: Marta,
1: ho arreglarem.
0: I tant que ho arreglarem.
1: Segur que hi haurà molta gent que avui faltarà a la plec.
0: Exacte. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de Naomi Campbell, que avui fa 56 anys, que diu, si em diuen no, sempre trobo una altra manera d'arribar al sí.
0: Quina hora per arribar sempre al sí, Naomi sí. Campbell, que ha protagonitzat al llarg de la seva carrera com a model algunes polèmiques interessants.
1: Sí.
0: I nosaltres, per cert, aquest matí de divendres, final de setmana, li diem sempre sí a un artista que avui ho farà espelmes i que amb els anys no ha parat de sumar no només anys, sinó també èxits.

0: Nascut a Manchester l'any 1959, Stephen Patrick Morrissey és una de les figures més influents i controvertides de la música, amb una personalitat sovint provocadora. Va assolir la fama com a cantant de la banda de Smiths durant els anys 80 i va marcar tota una generació. Després de la separació de la banda, l'any 1987, Morrissey va iniciar una carrera en solitari i es va consolidar amb la seva reputació com un artista capaç de reinventar-se sense perdre la seva identitat. No podem passar per alt que, a més de la seva trajectòria musical, Morrissey també és conegut per les seves opinions polèmiques sobre la política, la identitat nacional i els drets dels animals. De fet, és un defensor ferm del vegetarianisme i dels drets animalistes. L'impacte cultural de Morrissey és indiscutible. La seva estètica, la seva manera d'escriure i la seva actitud escènica han influït nombrosos artistes i bandes de música independent. Per molts, Morrissey representa la veu dels incompresos, dels sensibles i dels qui viuen el món amb una certa distància emocional. Avui engeguem amb ell perquè avui, 22 de maig, Morrissey bufarà espelmes, 67. Ja podeu llançar el despertador per la finestra, que per fi és divendres, i en aquest programa se celebra com cal que hem superat una altra setmana amb èxit. Cap de setmana per endavant, amb Morrissey de fons. Res pot anar malament.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Com es nota la redacció que és divendres, eh que sí?
2: Hi ha un altre ambient, diferent. Sí. Sempre hi ha bon ambient a la redacció, sí, del matí, això ho hem de dir, que habitualment hi ha molt bon ambient. El que passa és que hi ha idees que la gent està més capficada, més adormida. Avui, tot i les son, es respira aquesta alegria primaveral ara, i de divendres fantàstica.
0: Que s'agraeix aquestes hores del matí.
2: Esperem
0: transmetre-ho a l'audiència dels matiners.
2: Esperem.
0: I a partir de les 6, què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, el matí, un cafè i a la tarda rom, què diria aquell? No, avui parlarem, òbviament, del concert de Bad Bunny i de com s'està preparant tota l'anella olímpica. De fet, Marta Viana ja hi anirà ben d'hora per veure si hi ha gent fent cua i que li guardin tanda. I també parlarem amb la directora de l'anella olímpica per veure com es munta aquest tinglado, i mai millor dit.
0: Ja es compra cap a casa el tinglado.
2: És una expressió, no estava comparant el tinglado de Vilanova, que és el festival que es fa a finals de juliol, el millor festival que trobareu a Catalunya, amb el tinglado que es munta avui a l'estadi olímpic amb Bad Bunny.
3: Que el també podríeu convidar. Al Bad Bunny, potser s'accepte. Ens fa una cosa així més autogestionada.
2: Parleu amb els organitzadors del tinglado, però crec que només hi ha artistes en llengua catalana.
0: Perdona, a la plec també podrien arribar Bad Bunny.
3: Bueno, guapo, 2017, primera vegada que Bad Bunny va venir a Espanya. On va ser?
0: A la plec?
3: Al Biloba.
2: Però a la plec pel matí ja no es veu cafè, vull dir que...
3: No.
0: A la tarda
2: ron, sí. Va, parlarem de Bad Bunny. Avui farem un programa també bastant televisiu perquè parlarem del rosco de passar palabra. Això és un dels Déu grans temes que hi va sortir. Després que el Suprem li donés la raó a Mediaset, l'antiga propietària del rosco, dient que era seu. Per tant, Antena 3 l'hauria de deixar d'emetre, i recordem que és un dels programes amb més èxit de la televisió.
0: Boníssim,
2: per tant, és un tema bastant interessant. I també, parlant de televisió, però dels Estats Units, parlarem de Stephen Colbert, que ha fet l'últim show aquesta nit, i per tant, veurem com ha anat i ho comentarem amb el Francesc Garriga. Després farem Àgora Esportiva, prèvia de la final de la Champions, que hi ha demà, prèvia també dels partits de primera en què el Girona s'hi juga el descens, o la salvació, millor dit. Per tant, veurem. Després, amb Oriol Ferrés i Sílvia Coppolo parlarem d'odi i d'odiar el pare. A partir del que ha passat aquesta setmana amb Mango. I a les 11, Maria del Mar Bonet, que també serà un plaer
0: rebre-la.
2: Una meravella en aquest estudi. Home. Després, les recomanacions del cap de setmana i els temes pendents i el concurs pendent. Recorda que algú es pot endur 200

0: Això sí, veus? Això sempre estem a punt.
1: Vinga, Àlex, que ha passat el món mentre doncs, dormíem.
0: No sé si teniu la intenció que t'ha sigut de viatjar a Nova York, però jo no us ho recomanaria.
1: A veure.
0: No us ho recomanaria gens, especialment si ho feu a principis de juliol. La ciutat podria col·lapsar. I, en tot cas, els preus dels hotels per aquelles dates estan absolutament disparats. Us ho explico. D'entrada, s'estarà celebrant el Mundial de Futbol. A més, hi ha els tradicionals focs d'artifici que es fan a la ciutat coincidint amb les celebracions del 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any, a més, és especialment especial perquè es compleixen 150 anys de la declaració de la independència.
1: Doble focs artificials.
0: Exacte. Però a tot això, segons hem llegit aquesta nit en diversos teletips, s'hi haurà d'afegir la boda de la cantant Taylor Swift i l'estrella de futbol americà Travis Kelce. Els novaiorquesos ja saben que serà el 3 de juliol.
1: Ah, coincideix,
0: És a dir, el dia abans del dia de la independència hi haurà el casament de l'any als Estats Units i en aquesta ciutat. Es veu que en els darrers dies se l'ha vist a Taylor Swift visitant diversos indrets de la ciutat amb els pares i els germans, cosa que fa preveure que ja ha triat que es casarà a Nova York. A més, Swift ja ha comunicat la data als seus convidats. Per tant, ja sabem que és el 3 de juliol. N'hi haurà uns 200, entre 150 i 200.
2: Em sembla poc.
0: Sí, a mi també m'ha semblat poc. I entre els quals hi haurà... Tampoc no, la llista de famosos no és espectacular. Selena Gomez sí que hi serà.
1: Bé.
0: Gigi Hadid també. I després estrelles del futbol americà com companys de Travis Kelce.
1: Veig que una cosa bastant senzilleta per ser Taylor Swift.
2: Sí, molt bé.
0: Sí. També m'ha sorprès.
1: Que estrany.
0: O sigui que, ja sabeu, si esteu a Nova York a principis de juliol... Paciència.
1: I entretinguts que estarem.
0: Entretinguts.
1: Gràcies, Àlex.
0: Va.
1: Que, per cert, no sé si esteu planejant les vacances. En tot cas, es nota la pujada de preus dels bitllets dels avions per viatjar.
2: Jo vaig agafar fa ja molts mesos perquè vaig pensar...
1: Previsora, una dona previsora, la Lara, clar que sí. Jo no vaig fer el mateix.
2: I ara mira. I ara picarà.
1: A la Costa Brava em quedaré. A la Costa Brava, que sí, està molt,
2: molt bé. Ai, és bonic.
1: I tant. Per què el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja està tot a punt per l'arribada de la Fira Literal, demà i diumenge al recinte Fabra i Coats de Barcelona. Serà la 12a edició d'aquesta fira literària, que no només es caracteritza per presentar novetats, sinó també per plantejar debats i potenciar el pensament crític. Enguany hi seran Ilan Paper, Màriam Barghouti, Eudald Espluga o Alba Sidera, entre molts altres. Potser sí que els llibres poden contribuir a fer que el món sigui una mica millor.
1: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Us recordo també la missió conjunta per ICAT. I a aquestes hores del matí, Marta Bani, de què parlarem poc?
4: Que la Generalitat ha paralitzat el rodatge de l'última pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat per la peste porcina.
1: Sembla un motor d'un Seat antic. Però, Marta, què és un cargol, això?
4: FX Senglar. D'acord? Sorollet de Senglar per començar el matí.
1: El vas escoltar abans de carregar-lo?
4: Sí, l'he escoltat aquest matí. M'ha semblat bastant adequat. Sí. No, ja està. Ja, fins aquí. El rodatge es veu que s'estava fent a l'antic camp de golf de Sant Joan, amb uns terrenys que eren propietat de l'Incasol, de l'Institut Català del Sol, i que al febrer doncs, es va donar llum verda per aquest rodatge. Això sí, condicionat al compliment d'unes normes que eren un tancament perimetral efectiu i unes mesures de bioseguretat, com ara, per exemple, a controls d'accés, restriccions de moviments i protocols també higiènics per totes les persones, pels equips i els vehicles que formaven part del rodatge. Què ha passat ara? Doncs, evidentment, que no s'ha complert res de tot això i la Generalitat ha dit que prou fins a nova ordre i ja ha anunciat que enviarà un requeriment legal.
1: Molt bé, escolteu, que avui tenim un oient de luxe, per cert, que m'acaba d'enviar un WhatsApp, Manu Guix, que aquestes hores ja està despert.
2: Ah, hola!
1: Bon dia, Manu! Que se'n va de cap de setmana i està d'espera aquestes hores. Ja. Oh, ara m'acaba de dir bon dia, que escolta'm, doncs una meravella tenir-lo d'oient aquest matí. Ara el truco. A veure, potser després el truco.
2: Sí,
1: abans
2: sí.
1: A veure si l'enganxo. D'aquí, amb quina bona notícia ens haguem al matí? Lara.
5: Tenim bona notícia pel català. L'Ajuntament d'Olot iniciarà el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes que es poden enfilar fins als 3.000 euros. Tot això ho farà després de mesos acompanyant aquests comerços i d'oferir-los eines perquè implementin el català com toca en els, doncs, a les seves botigues. La majoria són barberies. Els segueixen també molts bars i supermercats. Podem sentir ara la regidora de comerç.

0: La Gemma Canalies.
1: Tenim molt clar que el comerç és el motor de llengua i identitat de la nostra ciutat, i més que el motor de llengua i identitat, també és una font de proximitat, de tracte, de relació, i en aquest cas sí, des dels mateixos comerços, el dia a dia es poden comunicar, es poden dissenyar, es poden tenir tots els recursos en llengua catalana, realment augmenta molt el que és el vincle entre el comerç i la mateixa comunitat.
2: Vagi per endavant, que Gemma Canalies i jo no tenim res a veure, ja t'ho dic ara.
3: M'ha sorprès, sí, a mi també em va sorprendre molt.
2: És que hi ha a la zona de la Garrotxa hi ha alguns Canalies.
3: Deu ser pel nom de per allà, doncs.
2: Sant Cugat del Vallès, Molins, Garrotxa, devem tenir alguns lligams perquè hi ha pocs Canalies.
3: Sí, jo no en coneixia cap.
2: Sí, doncs és una cosina llunyana.
3: Que truqui, també.
2: Sí, que també truqui.
3: Que truqui Gemma Canalies.
2: Que truqui tothom, que truqui tothom. Petoneta a la Gemma Canalies des dels matiners.
3: Records.
2: Però que vagi per endavant, que no tenim res a veure. I com batega el cor aquest matí?
3: Doncs batega amb el presentador de televisió Jesús Vázquez. Ha passat... Ui, no m'ha sortit.
2: Mora meva, com estem avui.
3: Vázquez. Ha passat pel programa d'Aimar Bretos i ha parlat del cas Arni. Recordem que va ser un escàndol que es va produir a Espanya el 95 i en relació amb una trama de prostitució de menors en un bar de Sevilla, l'Arni. Al final, la majoria dels acusats, que eren moltíssimes personalitats públiques, entre ells Jesús Vázquez, eren innocents i van ser absolts. I ell es refereix a aquest cas com una cacera de bruixes.
4: Quan empezó todo el caso famoso, caso Arni, mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso me dio mucha... O sea, es una cosa que también la llevo un poquito ahí. Hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron para adelante. Chico, que se jodan. Ojalá tengan la peor de las suertes y ojalá estén pasando una vida de mierda.
5: Y es liberador.
4: Es muy liberador porque me hicieron daño siendo inocente. Entonces, oye, lo siento, chica, muérete.
3: Va ser una entrevista molt intensa en què Jesús Vázquez, com veiem, es va obrir en canal i també es va mullar sobre temes com el racisme.
4: Es que no es verdad que haya personas que por el hecho de ser extranjeras tengan prioridad sobre las españolas. No es verdad. No es verdad que en la Seguridad Social se atienda antes a unos que a otros. No es verdad. No es verdad nada de esa prioridad que algunos hablan.
6: Te veo calentito.
4: Bueno, es que creo que hay que defender la verdad.
2: Val molt la pena escoltar la conversa que van tenir perquè realment Jesús Vázquez va ser claríssim i està en una època de la seva vida en què parla des de la tranquil·litat i des de la reflexió del pas dels anys. Recupereu-la perquè el cert és que val molt la pena. I alerta perquè el cor també batega amb Amaya.
7: No busques Amaya en internet. Es...
2: Què ha passat, Marta?
3: Doncs es veu que ha donat una entrevista a la revista Elle on ha explicat que ara mateix es veu que no està en el millor moment amb la seva autoestima. Ha dit que la té baixa, ha dit literalment, que es mira al mirall i li fa ràbia perquè ho hem estat parlant també molt aquí al programa. S'ha posat de moda, no?, això d'estar massa, massa prima, i això es veu que quan es mira al mirall doncs l'influeix i molt. Diu que a ella li agrada moltíssim menjar, que és un dels grans plaers que té. Tot i això, bones notícies, perquè no ha perdut la seva manera tan sincera de ser ni de fer. I atenció, aquestes dues preguntes que ha donat a la revista El Primer, sobre el primer pensament que té quan es lleva. Diu això.
8: Mi primer pensamiento del día. Puta alarma, supongo. No sé.
3: Puta alarma, claríssimament.
2: L'entenem perfectament.
3: I la segona pregunta és sobre la cançó que més... ¿Amb qué me identifica? Perdoneu.
8: O algún villancico de repente podría ser. Campanitas de lugar. Algo así me podría sentir identificada. Cumpleaños feliz de repente también me identifica bastante. Cumpleaños feliz te voy a decir.
3: Es que es la millor.
2: M'encanta, Maia.
3: És fantàstica.
2: M'encanta, Maia. Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio hem debatut sobre com parlen els joves. Si teniu fills petits o adolescents, us sonarà l'expressió aquesta de 6-7. N'hem parlat amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés, que ens deia això.
9: Justament, el que volen els joves és que no els entenguis. T'he sentit aquest matí que deia, jo que no acabo de saber ben bé què és això del 6-7, no? Doncs justament és el que busquen. I en el moment que la teva mare sap... Què sí. Estàs dient? Ui, ja ho deixo de fer servir.
6: Vaig a menjar un plat de pasta i em pregunten què tal el plat, puc dir 6-7.
9: Ho pots fer servir.
6: I seria un regular.
9: De manera random, que diuen ells, que segur que l'encerta.
2: Amb només 6 minuts, 6:15 del matí. Epa, m'encanta aquesta cançó d'Elvis.

0: I Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, sé que ha sigut una setmana que hem parlat molt de subhastes milionàries aquí al programa, doncs deixeu-me acabar la setmana parlant precisament d'això, perquè un 22 de maig es venia una guitarra d'Elvis Presley, una guitarra que per cert li havia regalat el seu pare, es va vendre per $334,000, es va vendre en una subhasta a Nova York, una guitarra que es veu que Presley li havia donat a un fan durant un concert a Carolina del Nord el 1975 i després, uns anys més tard, doncs es va posar a subhasta. Ja em diràs tu en quin moment, no? Regalen una guitarra i a més la poses a subhasta, quédatela i ja està.
0: Si et fa falta els dinerons, Marta,
1: ja,
0: a vegades
1: no,
0: aquestes coses et poden salvar la vida, també t'ho dic.
1: $334,000, tu.
0: Doncs mira, ja tens per comprar-te un bon piset. Bé, tal com està ara, un piset de 30 metres quadrats, ara, també t'ho dic. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, divendres 22 de maig, el sol es troba amb Urà a bessons i l'ambient pot portar sorpreses, idees sobtades i ganes de trencar rutines. És un moment per obrir la ment, expressar-te d'una manera més autèntica i deixar que entri aire fresc. Potser avui una conversa, una notícia o una idea et mouen de lloc. Això, ben mirat, també pot ser necessari. Bon cap de setmana!
0: Lara, i qui bufarà espelmes?
3: Mare meva, totes les persones que van néixer un 22 de maig. A veure, agafem aire. Comencem felicitant el crac del tennis Novak Djokovic, que avui en fa 39. Arriba al 56 la guapíssima top i sovint polèmica, que ja ho ha comentat Naomi Campbell. En voleu més? En tenim més. L'influencer Emma Chamberlain en fa, ai senyor, 25.
0: Ai, pobreta.
3: Té la meva edat?
0: Sí. Senyor.
3: Ho has dit a l'inici del programa, avui també celebra el seu aniversari, el cantant Morrissey bufarà 67 espelmes, en tenim encara més. El presentador Alfons Arús en fa 65, l'actor Willy Toledo arriba al 56 i ara sí, acabem felicitant l'actriu Antonia San Juan, que avui celebra que en fa 65. I ara agafo aire per dir-vos per
0: molt
3: molts
0: bé,
3: anys.
0: Molt
3: si
0: bé,
3: us va bé, doncs quedeu tots plegats i així les bufeu tots junts.
4: Xavi Canalies, desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: I d'aquí uns moments repassem alguns dels grans moments que ens ha deixat el món de la televisió i de les xarxes, com per exemple els Javis al Festival de Cannes. Abans, una cançó que és pura cafeïna.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el periodista Jordi Vanchotto de la gira de Bad Bunny a Barcelona. I a partir de les 11 conversarem amb Maria del Mar Bonet. Francesc Garriga farà la tarda des de Girona, hores abans del decisiu partit contra l'Elx per la salvació a primera divisió. De 4 a 6, des de l'exterior de l'Auditori de Girona, que celebra 20 anys. El Catalunya Nit tancarà setmana entrevistant Pol Rodríguez, director de la sèrie Revelejar, coincidint amb la seva estrena. I aquest cap de setmana, al suplement, repassarem les novetats del cas Andic amb Maika Navarro i estarem pendents de la final del Barça a la Champions femenina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 22 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
2: Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu, serà a les 9 del matí, els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i després dels comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar i fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Jéssica Albiach i la consellera d'Economia, Alícia Romero.
3: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: Previsiblement, i si no hi ha entrebancs, a mitjans de juliol la cambra validarà els primers comptes de la legislatura amb una dotació de 49.000 milions d'euros.
0: Doncs precisament el Parlament ha girat l'esquena a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: Els diputats els han reprovat i n'han demanat la dimissió arran de la infiltració policial en assemblees de docents. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern Illa, han votat a favor de la destitució de Trapero, així com la CUP i Junts per Catalunya.
5: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
6: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
7: El que cal és un canvi del director general de la policia.
8: Cal fer net, cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
2: El Partit Popular ha fet costat al PSC en el rebuig a la reprovació i Aliança Catalana i Vox s'hi han abstingut.
0: La cambra també fa un toc d'atenció a la consellera d'Educació pel conflicte amb els docents.
2: També n'ha demanat la destitució amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i els comuns, si a curt termini no aconsegueix tancar un acord amb la comunitat educativa, que recordem està en vaga.
0: Justament avui hi ha una nova reunió per intentar desencallar el conflicte.
2: Serà aquest migdia, després que la reunió d'ahir s'acabés sense acord. Les CUP continuen sent les demandes salarials dels docents. Reclamen un increment de 500 euros mensuals. Educació ho considera inassumible, però veu marge per a l'acord. Per la seva banda, Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que si no hi ha acord, les protestes aniran a més.
9: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per suposadament influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògica la mesura del jutge.
10: Si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica.
2: Espanya, de fet, és l'únic país de la zona euro que la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement gràcies a la despesa de les famílies i empreses i també a l'arribada d'immigrants.
0: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir el president, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtabà Khamenei, va dictar una ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
11: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I tenim més detalls sobre la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: A l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones, 4.000 a l'interior i 4.000 més a l'exterior, que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. Un cop acabada la missa, el Papa Lleó XIV sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts, Marc Jurado, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
13: Bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
12: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, o gairebé. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, 500.000 d'euros.
13: Dues curiositats, però la
1: la primera, El Periódico, no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes. I la segona curiositat, la portada de l'ABC no porta una foto de l'expresident espanyol, sí una caricatura, el que porta és una caricatura en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia.
12: Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu l'Ara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino, titular El País.
1: I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. L'Ara explica que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. El Periódico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
0: Obrim aquests dies també els articles dels diaris. Avui, un dia més, el cas Zapatero, que domina els articles d'opinió i editorials.
1: L'Ara diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
12: El diari exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hagués estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
12: Quan subratlla que l'expresident és l'última tanca que partirà a terra perquè el sanchisme es descompongui com un castell de cartes.
1: Hi ha dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula a El País l'últim de la cella i a l'ABC María José Fuente Álamo titula ZP de Bren fins a la cella.
12: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, si condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
1: Per la seva part, Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era el govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
12: A El Periódico, el periodista Juan Cañete Baile titula el seu article La pertinaç corrupció.
1: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o a una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
12: Al marge de Zapatero, El Mundo dedica l'editorial als pressupostos de Catalunya. El titula Catalunya es desconnecta més.
1: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats. I diu que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
0: I a aquestes hores del matí també saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
13: Hola, bon dia.
0: Repàs a la premsa digital. Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
13: Doncs posar unes bicicletes, podríem dir, esquer, amb un GPS per veure si les roben i a quines zones de la ciutat les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe de la Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen d'utilitzar-la, de fer-la servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior, ho veiem a BTV.
0: Quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
13: $2,000 la nit.
0: Mare meva.
13: Sí, s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, és a dir, habitacions d'hotel dedicades només a dormir en profunditat i qualitat.
0: I això costa 2.000 euros?
13: Sí.
0: De veritat que t'està codant un 2026 guapíssim, eh?
13: Sí. Els primers estudis apunten ja que aquesta indústria mou 6.000 milions de dòlars l'any. Ho emmarquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts de nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva molt soroll, la gent busca llocs de qualitat per poder dormir.
0: Molt bé. Una ciutat de cine.
13: Manresa. Els rodatges de la ciutat han reportat a la capital del Bages més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i Hash.
0: Els nens tenen la paraula.
13: El Carràs, el Segrià. Són ells els que han triat els noms de parcs i places del municipi que encara no en tenien. En concret, són alumnes de 5è i 6è, propostes guanyadores. Per exemple, carrer Ponts de Sant Jordi, Parc 23 d'Abril, Parc de l'Ombra, Parc Roser Capdevila, Parc de la Calma, Parc dels Colors o Parc del Patufet. Veiem el Segre.
0: Doncs molt bé, escolta'm, quina bona iniciativa.
13: I tant.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquesta setmana també ens ho ha avisat, ens ha anat avisant l'Eloi Cordomí que hi hauria un canvi cap al bon temps i crec que serà així, Marc Jurado.
12: I tant, tindrem ambient d'estiu, de fet, com si fos aquest mes de maig, volem dir, fora farà molta calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot, de fet, es poden assolir els 35 graus a Ponent. Només a les poblacions de tocar del mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte, la temperatura temperatura tocarà sostre, amb un dia de sol. Diumenge també bona temperatura, però podrien reaparèixer els ruixats de tarda, només però als Pirineus.
0: I avui, com no podia ser d'una altra manera, dia gros per Bad Bunny.

0: Ai, Marta, quins nervis, quins nervis.
1: Sí, t'he dit que porto... I aquesta setmana ja l'he començat nerviosa.
0: Jo també, no puc més, no puc més.
1: Ja també haré vídeos, ja per fer res.
0: Ara, i compra'm merchandatge, algun regalet, alguna cosa.
1: Alguna cosa caurà. Avui concerts, evidentment, a l'Estadi Olímpic, a Lluís Companys, un concert que es repetirà demà. Està tot venudíssim, es van esgotar les entrades molt i molt ràpid. D'aquí una estona, de fet, ja anirem al matí amb el Matí Catalunya Ràdio per veure doncs, si ja hi ha les primeres cues i si com un mes desperta doncs, la ciutat de Barcelona per veure aquest primer concert. Un concert que, per cert, ja t'ho he dit, no és el primer que fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys ja va fer parada a Girona i va estar també dues vegades a Lleida, va fer allà els seus primers soldaus. En aquell moment no era tan famós com ho és ara, evidentment. Havia publicat només dos discos, però déu-n'hi-do ja qui era. I a la tarda de Catalunya Ràdio van ser molt hàbils ahir i vam trucar al CEO del Biloba, que és la discoteca de Lleida, on va actuar Bad Bunny. El Xavi Bosch explicava què va demanar Bad Bunny en aquell moment. Deia això.
2: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia. Ja el segon any ja es veia vindre que era...
3: Més estrelleta.
2: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta.
1: Sí. Tu diràs.
0: Doncs escolta.
1: Vés a saber que haurà demanat aquest any.
0: Déu-n'hi-do.
1: No?
0: Home... A l'hotel on es queda ja déu-n'hi-do estarà...
1: Sí, sí. I he llegit, em sembla que era el periòdico, que ahir se'n va anar al disfrutar.
0: Mira ell que bé, no, res, quin morrufí
1: no
0: també.
1: No s'està de res, no s'està de res.
0: Parlant de Lleida, evidentment, avui hi ha plec.
1: I entre avui i diumenge, doncs, se celebrarà la gran festa de la plec del Cargol. Beso a beso, nena.
0: On tu no hi seràs.
1: No hi seré, però els portaré al cor durant tota la nit d'avui. Un aplec on es preveu que s'hi mengin unes 14 tones de cargol. És la xifra més gran fins ara. Tindrà rècord també de collistes. 17.000 persones hi haurà durant el dia d'avui fins diumenge. La festa comença, com deia fa una estona, aquesta tarda amb lo cargolazo, que donarà el tret de sortida, i després doncs, que sigui el que Déu vulgui.
0: I, evidentment, avui hem de parlar de Can, dels Javis i de la seva última pel·lícula, La bola negra.
1: Sí, perquè hi ha hagut una ovació de 20 minuts. Ha sigut una cosa increïble en el moment que han entrat al teatre. Ho han fet amb tot l'elenc, amb Penélope Cruz, amb Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo, amb tot el repartiment de luxe per aquesta bola negra. I atents, perquè emocionadíssims, els dos Javis explicaven això.
4: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
0: I dos apunts més, de fet, ben diferents.
5: Los cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
1: No, que m'ha fet molta gràcia escoltar aquesta cançó.
0: Fran Perea,
1: que avui actua a la Sala Apolo de Barcelona, ho fa a les 7 de la tarda. Doncs aquells que no puguin anar a Babà i s'hagin quedat, doncs també una molt bona opció per aquesta nit. I si no, avui també a Roses, per cert, comença el Podfest. A Roses, el primer festival de podcast en català a la Costa Brava. Avui hi haurà la Sotana i també demà també hi haurà molts i molts altres convidats de luxe.
0: Amb només un minut arribem ja a 6:15 del matí. Cap on movem el dial aquest matí de divendres? Jan Soteres, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, quan durant la Setmana Catalana de Ciclisme, l'equip d'esports de Catalunya Ràdio va tenir un comentarista de luxe, Joan Manuel Serrat, que va ser un mes amb Jordi Turria, Pere Escobar i Miquel Marimon. Així sonava la promo.
7: La Setmana Catalana de Ciclisme a Catalunya Ràdio amb en Joan Manuel Serrat. El més complet equip de professionals comenta en exclusiva les incidències de la cursa. Setmana Catalana. Serrat i ciclisme a...
0: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Colòmbia falten 15 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Bona nit, matiners. El 21 de maig de fa 175 anys es va aprovar oficialment l'abolició de l'esclavisme a Colòmbia. I per això, des de fa dues dècades, se celebra cada any per aquestes dates la festa de l'afrocolombianitat.
9: En Colòmbia, la cultura afro és un tesoro vivo que ha enriquecido nuestra identidad nacional.
8: La celebració destaca l'aportació pel país dels milers d'éssers humans que van ser esclavitzats a territori colombià i també dels seus descendents, i alhora denuncia que encara avui en dia pateixen desigualtats socials i econòmiques. Es calcula que com a mínim un 10% de la població del país és afrocolombiana. La festa pren força sobretot espais culturals, com ara museus i cinemes, i també té una forta presència a les escoles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Colòmbia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I just d'aquí 14 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
3: Doncs mira, tota la prèvia del concert de Bad Bunny. Anirem a l'Estadi Olímpic per saber si ja hi ha fans que estan fent cua i com es prepara un concert d'aquesta magnitud, amb Natàlia Garriga, que és la presidenta de l'Anella Olímpica, que és totes les instal·lacions que hi ha al voltant de l'estadi i el Palau Sant Jordi. També parlarem del fenomen amb el periodista Jordi Bianchotto, segurament un dels millors periodistes musicals del país, que ens il·lustrarà sobre Bad Bunny. Després també parlarem del rosco de Passapalabra, perquè
0: hi ha una
3: la notícia
0: polèmica que tela, eh?
3: És important. Veurem si finalment Mediaset, és a dir, Telecinco, recupera el rosco. És un dels grans problemes de la televisió espanyola. En parlarem amb una advocada especialista en drets televisius i amb la Mariola Cubells, que és la nostra especialista en tele, que també ens expliqui. I parlant de tele, ara mateix està emetent l'últim show de Stephen Colbert als Estats Units, se'n va de la CBS, i en parlarem també a l'Àgora del matí. Després, prèvia de la final de la Champions de demà, entre el Barça i l'Olímpic de Lió a Oslo, també del Girona, que es juga la salvació. Amb Oriol Farrés i Sílvia Coppolo parlarem de l'odi arrel de Mango i del que va sortir dels Mossos. Entrevista de la gran i magnífica Maria del Mar Bonet a les 11. Després Lluís Gavaldà, vull dir que avui tenim dos artistes, el Lluís Gavaldà ve cada divendres. Entremig, les recomanacions del cap de setmana, vull dir que de 11 a 12 serà una hora molt musical i cultural. I després els temes pendents i l'humor pendent per endur-se 200 euros.
0: Gens malament per acabar la setmana. Amb Ricard Ostrell ens agrada qui res i menys al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, i com cada matí, us convidem a participar, a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb la Pública i Nacional, a la Dada Maiol.
3: Doncs va, avui hi ha un concert que molta gent espera, com no podia ser d'una altra manera, Dada sobre Fran Perea. No, home, no, Dada sobre Bad Bunny.
0: Jo preferiria Fran Perea, perquè segur que són més fàcils les dades de Fran Perea que les de Bad Bunny. A veure... Anem-hi, Maiol.
3: Quants cops es van reproduir cançons de Bad Bunny l'any 2025?
0: Ui, milions, perquè de fet va ser un dels artistes més escoltats a Spotify.
3: Sí, va ser el més escoltat a Spotify l'any 2025.
0: Quants
3: cops?
1: Reproduccions, no?
3: Quantes reproduccions?
0: Jo diria que, eren uns 25-30 milions.
1: 50-60 milions. 47.
3: Esteu...
0: Tan lluny, eh? Cent i pico.
3: Tan lluny com Fran Perea de Bad Bunny. De...
0: Què? 100 i pico, 200?
3: 19.800 milions de vegades es van reproduir les cançons de Bad Bunny.
0: Clar, clar, que estem adormits.
1: És que només pel matí de Catalunya Ràdio ja està.
3: De mitjana, cada ésser humà va escoltar 2,5 vegades una cançó de Bad Bunny.
0: Imagina't.
3: Vale? Va ser l'artista més escoltat de Spotify del 2025, però és que també ho havia estat del 2020, del 2021 i del 2022. Entremig, Taylor Swift va ser 2023 i 2024. I direu, per què Bad Bunny, que és icona de Spotify, no apareix a la samarreta del Barça com totes les icones de Spotify? Doncs perquè Bad Bunny té un contracte amb Adidas i el Barça té un contracte amb Nike. Per això, de moment, no podem veure aquesta meravellosa samarreta.
1: Quina llàstima.
0: Veus, doncs ja sabem una cosa més. Quantes reproduccions? Ets un artista així, veus tota la quantitat de reproduccions que tens.
3: Són, ara mateix crec que són 99,8 milions mensuals d'oients mensuals a Spotify.
0: Quina bestia. Doncs vinga, fer
3: així
0: èxits.
3: Així pots anar al disfrutar, a esmorzar, si vols.
1: Sí, clar.
0: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
10: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
1: Unia. No, ja ho sé.
10: Que és,
1: el mateix que la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
15: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
17: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
18: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes,
16: lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
18: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
19: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
20: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
21: Xiula al final. El Barça és a Oslo. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
22: Sisena final de Champions consecutiva i els del Tot Costa agafem l'avió per obrir des d'Oslo una programació ben especial.
23: Des de l'Ullevaal Stadium, escenari de la final, sentirem tots els protagonistes en el dia previ a aquest Barça Olímpic de Lió.
22: El Barça busca la seva quarta Champions i no ens en volem perdre detall.
24: Aquest divendres a partir de les 7 de la tarda, Tot Costa especial des d'Oslo, amb la prèvia de la final de la Champions Barça Olímpic de Lió, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Els matiners.
25: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
0: Què li passa?
25: Pues no sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
1: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
25: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
0: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
25: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
1: A la cassola.
25: Home, pues a la gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
1: Com es diu el gat?
25: Es diu Boi. Perquè el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
26: Som pura cafeïna.
0: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. M'encanten les històries de l'Eloi Cordomí, t'ho dic.
1: Sí, sí, pobre Eloi.
0: És que té...
1: té secció.
0: Hem de donar-li un minutet perquè ens expliqui a Eloi a les muntanyes. La vida d'un home del temps a les muntanyes.
1: La Heidi.
0: És que això és així.
1: La Heidi.
0: Amb la Marta hem pogut escoltar un fragment del parlament que va fer Javi Ambrosi, en aquest cas al Festival de Cannes, amb una gran ovació ahir per la pel·lícula, per La bola negra. Hi havia llàgrimes, hi havia emoció, i no només Javi Ambrosi va dir la seva, també s'hi va sumar en aquest parlament, evidentment la seva exparella, però company de feina, Javi Calvo.
27: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
28: Es una película queer, grande, ambiciosa, hecha por dos directores queer, pues maricones, tres protagonistas gays. Hay una frase de Federico que dice: hay que recordar hacia mañana. Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar, y a los que asesinaron para que no vuelva a pasar en el futuro.
0: Tot dit, tot resumit, fantàstic ahir als Javis del Festival de Cannes. Mira, us ho he de dir així tal qual. Regirant per TikTok, ahir vaig trobar-me una enquesta d'aquestes que fan pel carrer alguns... algunes persones que tenen comptes de TikTok, i van fer una enquesta amb preguntes randoms a la generació Z. ¿Voleu al·lucinar?
1: Venga.
0: Venga.
29: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
30: ¿Ballena?
29: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
30: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafa de sol?
29: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
30: Inmigrante.
29: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
30: ¿Docena y media?
29: ¿Pero cuántas...?
30: Una. Una docena.
29: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
30: 12 y media.
29: ¿De dónde viene el azúcar?
31: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
29: ¿Quién pintó la Gioconda?
30: DiCaprio.
29: ¿Cuánto es 9.999 más 2?
30: 9.992.
0: Què? Yeah. Forta no, és que jo em vaig al·lucinar amb les respostes.
1: No puc parlar.
0: Jo conta DiCaprio, eh? El sucre de les abelles.
1: És tremendo. Res a dir.
0: De fet, està tot dit. 9-3-2-0-7-4-7-4, pràcticament fregant ja a les 6 del matí. I avui volem acabar la setmana parlant amb en Joan, que té una història que jo crec que ara ens explicarà. Joan, molt bon dia.
32: Molt bon dia.
0: Què tal, Joan, com estàs?
32: Bé, ara anem cap a la feina.
0: Despert ja aquestes hores o no?
32: Sí, ja fa rato.
0: Et veig una veu una mica de dormit encara, Joan, eh?
32: Sí, però que encara no he fet el cafè.
0: hi ha una vida abans i una vida després de, sí, del cafè. Sí, Joan, a què et dediques tu?
32: Jo soc carnisser.
0: Ets carnisser? D'on ets carnisser?
32: Soy d'aquí de Manresa. Diguéssim que treballo en un mercat. Sí. Treballo per una carnisseria. I estic molt bé, la veritat que estic molt bé treballant allà.
0: A mi m'han dit que tens un nom, però que et diuen d'una altra manera. Això m'ho has d'explicar,
32: sí, sí,
0: Joan. A veure, explica'm
32: això.
0: Una
32: cosa molt, molt curiosa. Jo treballo per un senyor que es diu David, David Bernades, i aquest senyor, quan jo he començat a treballar amb ell, li vaig dir el meu nom, i el va dir, no, aquest a mi no m'agrada. Dic, ah, vale, molt bé, dic que no m'ho ficaràs. Dic, ah, bueno, és millor Joan, sona més català. Dic, ah, molt bé, deixa-m'ho així. I d'aquell dia, doncs, m'ha fet el canvi aquest de nom, diguéssim.
0: Perquè, a veure, perquè la gent ho entengui. Joan, tu com et dius?
32: Jo em dic Jonas Chocarlan.
0: Ara. I ets romanès?
32: Sí, sí, soy romanès.
0: I el teu cap, el que treballa amb tu, va dir aquest nom és molt complicat, entenc?
32: Sí, sí, va dir que és molt complicat i va dir, no, el canviem. Diu, Jonas, diguéssim, fem la traducció en català i és Joan. Dic, ah, molt bé. No l'he buscat mai, això. No, jo no l'he buscat mai. El va dir que...
1: Vull dir que potser no és veritat, vols dir?
32: No sé si és veritat o no, no l'he buscat mai.
1: No ho busquis, eh?
0: Per si de cas, per si de cas, exacte. I escolta'm, i ara la gent, clients i clientes que venen a la parada ja et diuen Joan directament?
32: Sí, sí, ja directament Joan.
0: Que et deuen dir Joan el romanès, per exemple, o no?
32: No, no, Joan tal qual, no...
0: No, que no t'hagin fet aquest híbrid?
32: No, no, sí, m'ho han fet, però moltes vegades diuen, hòstia, aquest català d'on ve? Dic, hòstia, si t'ho tinc d'explicar.
0: La història és llarga. Joan, sí, sí, que vagi molt bé la jornada avui al mercat i gràcies també per passar pels matiners. Una abraçada.
32: Gràcies.
0: Adéu. Tinc per aquí el Cordomí, eh?
25: Sí.
0: Cordomí, que estem sempre impacients per les teves històries de la muntanya. Què vols que et digui? Ens vas deixar atrapadíssims.
1: Sí.
0: Per tant, ara cada dia ens hauries d'explicar alguna cosa.
25: Vale, me l'aniré pensant. Ara estava parlant amb el Víctor, el tècnic d'aquí, i sí, parlàvem dels jocs dels nens i aquestes coses. I clar, una de les coses que jo aquests dies li estic dient al meu fill quan surt a jugar aquí, li dic, vigila'm els escurçons.
0: Home!
25: Perquè se'n veuen, i clar, és un perill que pots tenir per aquí, a més hi ha bastantes pedres i aquestes coses. No sé, és la primera història que em ve al cap.
0: Escolta,
25: és
0: que et dic una cosa, jo que vinc de Sant Vicenç de Torelló, Osona, que hi ha força muntanya al voltant del poble, una de les frases que jo havia escoltat de petit era vigila l'aixecar les pedres.
1: Total,
0: que no trobis els escurçons allà sota.
25: Sí, senyor.
0: T'ha picat mai algun escurçó, tu, o no?
25: Alguns. Com?
0: T'ha picat algun escurçó algun cop o no?
25: Hòstia, no em fotis, no fotis.
0: No sé, jo pregunto.
25: No vull dir mai una cosa, perquè quan dic mai em passa, eh? Però...
1: Dilluns, picada. No, calla.
0: Que
1: és broma. Que jo conec un tio que li va picar i va quedar fatal, eh? No, això no passarà.
25: És delicat.
1: Va quedar fatal.
0: Però quan dius que va quedar fatal...
25: Crec que no tenen antídot.
1: Del cap i de tot, fatal. Va quedar fatal, el pobre.
0: Mare meva, quines històries. Vinga, escolta'm, que és divendres, acabem-ho d'una altra manera.
25: Havien de ser coses divertides, no?
0: Sí, estem aquí. Bé, farem una cosa. Marta Viana, Lara García, que vagi molt bé, noies.
1: Adéu,
0: bon cap de setmana.
1: Adéu, Marta.
0: Quedem-nos en la intimitat de l'estudi. Eloi, què ens espera aquest cap de setmana? Vinga, anem-hi.
25: Va, un temps esplèndid aquest cap de setmana, amb temperatura que puja una miqueta més. Avui ja 35 segurament a les comarques de Ponent, 28-30 graus a la resta de comarques de l'interior. I llavors l'únic matís del cap de setmana és el que pugui passar a la costa. Llavors és possible que hi hagi gent que se'n vagi a la platja i es trobi alguns bancs de boira, de núvols baixos, sí, que espereu que es puguin formar. És habitual que passi. Els dies més càlids de la primavera, quan el mar encara està fred, a vegades passa això. I segurament demà, de fet avui ja en tenim alguns, i demà també se'n formaran alguns de bancs de boira o núvols baixos a la costa. Demà seran més probables a la costa central i a la costa brava. Per tant, tinguem un compte.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquest temps d'aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, estimat. Una abraçada, Eloi. Bon cap de setmana.
25: Vinga, adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu, Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Doncs mira, estic content avui perquè m'ha escrit el Manu Guix, molt d'hora.
2: Ah, sí?
0: Que estava escoltant la ràdio.
2: Dic, mira, tant d'hora, ja?
0: Sí, noi, sí, estava despert i m'ha dit, escolta'm, t'estic escoltant. Dic, un oient de luxe avui. Estàs bé?
2: Sí.
0: Home, com fas aquest silenci?
2: No, perquè estic posant la jaqueta a lloc.
0: Bon cap de setmana.
2: I cabo jo ja.
0: Comença ja, el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: Avui, oient, és el Dia Internacional del Te. Sabíeu que, després de l'aigua, és la més consumida del planeta? De fet, per fer-nos una idea, el consum mundial de te duplica el de cafè.
2: M'ha sorprès aquesta dada.
1: Però quins són els tipus més habituals? Ara que ens deia la Laia que hi ha de tota mena, tot i que només el te porta teïna, com el seu nom indica. Doncs us hem preparat una nova edició de...
3: Top 5.
1: Top 5 de les varietats de te més consumides al món, Sergi.
2: Vinga, en el número 5, el te de jessamí.
4: El jessamí tanca.
2: Es tracta principalment d'un te verd, encara que de vegades s'usa te blanc o te negre, que ha estat aromatitzat amb flors de jessamí fresques, aquesta espècie de planta amb flor de la família de l'olivera provinent del Caucas, al nord de l'Iran, Afganistan, el Pakistan, l'Himàlaia i oest de la Xina. És per això que és molt popular, sobretot a la gastronomia xinesa, i molt consumida en restaurants asiàtics. En el número 4, el te verd. Popular als països asiàtics, especialment a la Xina i al Japó, i cada vegada més estesa a Occident. Una de les particularitats que més aprecien els que el consumeixen és que aquest te no passa per un procés d'oxidació. Què comporta això, Laia? Doncs que conserva tots els seus antioxidants.
5: Ah, molt bé.
2: Això està molt bé, però quan comença a tenir una edat.
5: Clar, clar, ja veig que m'has dit, Laia, perquè em veus així una mica vieja.
2: No, val. És que abans, ho han de saber els nostres oients, estaven fent aquí abdominals per conservar-nos, no, Laia?
5: Estem fatal, al signal de matí.
2: Destaquen varietats com el sencha o una que la darrera dècada s'ha posat molt de moda, ho estàvem comentant abans, és el te matcha, eh?
5: Sí.
2: El Víctor, que no sé si en consumeix gaire, em comentava el nostre tècnic que es veu que s'hi afegeix llet normalment al te matcha.
5: Ah, per això és més espès,
1: ja deia jo. Jo demano variant l'ordre de les paraules com si fos en anglès, saps, com Astèrix. En plan, podria tenir un de llet núvol al meu te? Quan vaig a... Sí, no recordeu la peli?
5: No.
1: Sí, hosti, que quan, no. Home, que els Astèrix de Bretanya, els britànics, sí, parlen amb l'ordre que es parla en anglès.
2: Ah!
1: Sí. Llavors, podria tenir jo un te, igualment com el cambrer no m'entén, puc reordenar les paraules, no? Podria tenir jo un te verd amb un de llet núvol, sisplau?
2: Sí. Molt bé, doncs ben vist.
1: A més, s'entén, no? També,
5: sí, no ho sé, jo em costaria,
1: sí, ara, sí,
5: eh?
1: Alerta, que hem de parlar del petit Yoda d'aquí una estona.
2: Ho farem, eh? Ho farem. Sí, sí. En el número 3, el te masala chai. Sentim justament una cançó que es diu així, Masala. Originari de l'Índia, consisteix en una base de te negre fort combinada amb una barreja d'espècies aromàtiques com la canyella, el cardamom, el gingebre, el clau i el pebre, a la que s'hi afegeix llet. La seva popularitat ha anat creixent també exponencialment a cafeteries de tot el món. Clar, si ha anat creixent a cafeteries, aquestes cafeteries s'haurien de deixar de dir cafeteries?
5: Clar, i dir teteries.
2: Teteries, no?
5: És que el que veig és que són tot de tes orientals, que el que passa és que s'han anat expandint per Occident els últims anys,
2: és,
5: no?
2: És totalment això. En el número 2, el te blau. També rep el nom de te oolong, que en xinès vol dir drac negre. Es tracta d'un te semifermentat que se situa a mig camí entre el te verd i el negre. És originari de la Xina i Taiwan i molt apreciat pels seus complexos matisos florals i torrats i el seu gust suau. Eh? Ja sabeu que per entendre de te has d'entendre de vi. També li has
5: ja
2: de trobar
5: veig,
2: aquesta...
5: Estic veient ja arribar per la punta de la cantonada els tastos de te.
2: Què et sembla? I en el número 1, i amb molta diferència, el te negre. És el líder indiscutible. Penseu que el te negre és la varietat més consumida a tot el món. És el 75% del consum mundial del te.
5: I per
2: arrasa.
5: Què? Per què?
2: Doncs mira, destaca pel seu procés d'oxidació completa. Li otorga el característic color fosc i un sabor intens, un gust intens. És la base de tes molt popular a Occident, així com dels tradicionals tes anglesos. És per això que es consumeix tant. O sigui, tots els tes anglesos estan fets a partir d'això. És el típic Earl Grey o el te de Ceylan.
5: Per tant, molts dels que es consumeixen són variants d'aquest i els altres són realment alternatius,
2: podríem
1: dir, no? Exacte. Astèrix de Bretanya, els hi volen deixar la poció màgica als bretons per defensar-se contra els romans, Laia, sí, perden els ingredients, és l'aventura, i els hi donen un placebo, un placeu. Mira, aquestes fulles que té el panoràmic que li va donar un amic seu, un druida asiàtic. Té, és la poció màgica, es prenen el te, els hi encanta, i així és com va arribar a les Illes Britàniques, el te.
2: Bé, tot és a partir del Simpson o de...
1: Per cert, els oients també entren en el debat sobre quin tema musical atraparan els vostres caps caps els mestres i les mestres dels festivals de final de curs que s'organitzen. I, malgrat la Laia diu que s'està postulant la millor gent del planeta, de Mamaduixa, en Jordi diu que el seu col·le, o el col·le de les seves filles, està guanyant ja bastanta volada el Tutututururu de Cederland, que nosaltres també punxem aquí.
5: Ah, sí, també, també bé, també bé.
1: Necessita parlar al col·le?
5: No, no m'ha arribat a mi que aquest s'hagués postulat.
1: Quan són els vostres festis?
5: A finals de juny. Bueno, mitjans de juny.
2: Mitjans de juny, sí,
1: sí. Ganes, Sergi? Camiona. Bé, doncs em direu...
5: Ah, jo sí.
1: Em diràs tu, Laia, si t'encanta el tema, però em direu quines cançons sonen, vale?
5: I tant.
1: Els col·les ho farem.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Així sona Els Experts.
1: Ara, i ara aquí. Tu, t'ha agraçat d'aquesta?
0: Brindo per les obagues humitejades i el seu
1: perfum. Francesc Rivera. La obaga humitejada?
2: Va, deixem-ho córrer.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A 7 i 39 minuts, és l'hora del conte. Avui, Laia, ens capbussem en l'etimologia.
3: Sí, és un conte per perdre-s'hi molta estona. Es diu Etymology Nerd, les dues en bigrega, i és efectivament un conte anglosaxó, però tot i així, l'etimologia a vegades, com que es fixa tant en icones de la cultura pop, doncs ens busca l'etimologia de noms que moltes vegades són propis, i per tant doncs no passa res que sigui d'origen de llengua
1: però
3: anglesa.
1: Entenc que és un nerd de l'etimologia,
3: sí.
1: O és que els temes que tracta són nerds? O potser les,
3: potser
1: dues,
3: les dues coses,
1: sí.
3: Però també parla d'etimologia. De fet, l'últim llibre que ha posat és com les xarxes socials estan transformant el llenguatge. És a dir, ell és un expert en etimologia i jo crec que una mica per atreure públic doncs es fixa en coses doncs una mica nerds o que poden atraure un públic en concret.
4: I com diria Perales, i qui és ell?
3: Qui és ell? Doncs un lingüista, aquest escriptor que és efectivament especialista en etimologia, i es diu Adam Alexic, però vaja, cap al nom tampoc el coneixereu. El trobareu això, Etymology Nerd. I m'agrada perquè fa diferents posts on, des de l'etimologia de noms de papallones, que és interessant però normal, o l'etimologia dels noms de les monedes, que també hoc, però per exemple es fixa en...
4: Sí, com vol això de les monedes.
1: Sí, doncs mira, un exemple.
3: Espera, és que aviam, aquest no és el que havia seleccionat, però vinga, un exemple, el dòlar, no? Doncs diu, shortening of German, Joachim Staller, el nom de la moneda, feia referència a la ciutat bohèmia de Sant Joachimstal. Uh-huh. Doncs mira, d'una
1: sí, excursa. Ve de Txèquia.
3: Sí, però amb un nom alemany, exacte.
1: Ah, del sang alemany parlant.
3: S'ha d'anar mirant, cadascuna, perquè a més són coses que, com que sovint fa referència a coses antigues, tal, s'ha d'anar buscant, almenys jo amb un anglès així xipi-xapi, tampoc pensi que ho entenc tota la primera.
4: Recordeu que els euros, abans de dir-se euros, s'anaven a dir ecus?
3: Sí, és veritat, sí.
1: Era més equànim.
3: Sí. Més enllà del que us deia de monedes, papallones, etc., us havia seleccionat un parell o tres de posts que fan referència a coses que potser coneixem una mica millor. Un és, per exemple, els artistes musicals d'on han tret els seus noms, no? Per exemple, i us havia tret, per exemple, la Doja Cat, que no sé si ho sabíeu, però aquest Doja es veu que era una varietat de cannabis, i la Cat, doncs, pel seu gat, que li agradava molt senzillament.
4: Em pensava que era una referència a Catalunya.
3: No, era el tema dels gats.
4: No.
3: I, no sé, hi ha diferents... per exemple, hi ha, clar, el tema d'alguns rapers que sí que han agafat la part del Lil o del... Saps? Que això sí que és...
1: Això és Lidl.
3: Que l'agafen altres rapers, però, per exemple, alguns, doncs, tenien un àlies a internet en els primers chats i són els que després han fet servir. Travis Scott també ens deia que era un nom que havia posat el seu oncle quan era petit, per exemple. Hi ha diferents artistes i ens va dient, doncs, on han tret aquests noms artístics. També ho fa amb les bandes de rock, Tenim AC/DC, tenim Aerosmith, i ens explica més o menys...
1: AC/DC és el corrent continu, no?, de les Antoines.
3: Mira, diu, anomenat quan la germana del guitarrista dels guitarristes Malcolm i Angus Young va agafar les inicials d'una màquina de... Sewing Machine, que és una màquina de cosir? Màquina de cosir, i els germans els va semblar que estava representant l'energia del grup. Per tant, era aparentment unes inicials d'una màquina de cosir, en aquest cas.
1: Bueno, devia ser on hi havia el cable. Si fos una PlayStation, també hi diu AC/DC.
3: Doncs potser sí, però en tot cas ho van agafar de la màquina de cosir. Mira, això és el que explica aquest compte, que tampoc no sé exactament quina fiabilitat té, però bueno, en tot cas ell ho ha investigat. I l'altre que també és interessant, o ens pot fer riure, és el tema dels noms de Harry Potter, per exemple. En té un de penjat amb els noms de Harry Potter, i jo no ho sabia, l'Albus Dumbledore, sí que l'Albus és aquest nom llatí per dir blanc, que fins aquí té sentit, perquè aquella barba blanca, etc, no?, i aquesta puresa, l'Albus, etc.
1: Va néixer amb barba.
3: No, però la novel·la sí, la novel·la va néixer amb barba. I Dumbledore, jo no ho sabia, diu, és una manera arcaica de la paraula bumblebee, que vol dir borinot. I llavors van buscar aquí la J.K. Rowling, doncs, una paraula antiga de borinot.
1: Una altra de Harry Potter.
3: Una altra de Harry Potter. A veure, qui vols? En Cedric Diggory, en Dudley...
1: Sí, jo sóc de Hufflepuff, sí.
3: And

0: Diori. El nom de Cedric diu busca... Exacte, era un rei saxó, Cedric. I Diggory diu, podria ser després de Diggory Kirk un personatge de Nàrnia, podria ser.
1: Oh, sí, no, es copia d'altres... O sigui, Harry Potter hi ha bastantes còpies, però el Cedric també, Vale.
0: Exacte, tota la idiosincràsia de Harry Potter, no? Sembla que està molt inspirada en la mitologia, en Star Wars també, no? I molta gent que diu... En tot cas, sí que hi ha tots els noms aquí, per exemple, de la Ginny, abans he llegit la Ginny, diu que deriva de Guinevere, que és la dona del rei Artur. No sé si ho sabíeu, que
1: ja
0: la dona del rei Artur...
1: Genoveva.
0: Ah, mira, doncs, Guinevere...
1: Com has pronunciat en anglès, tu?
0: Guinevere. És que us he de dir que està una mica petit en aquest compte. Jo no vull veure si ho mires des del mòbil, perquè si ho mires des del mòbil ja ho trobo petit.
2: Que xulo.
0: Seguiu-lo, es diu Etymology Nerd, i jo, vaja, si voleu temes de conversa no us els acabareu.
2: Els seguirem.
3: Els experts. Temporada 14. Que rima amb Menja-t'ho un cagarro.

0: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara, com us deia, parlem de sexe, o potser al contrari, Laia, recessió sexual. És un terme que assetja la generació Z i practicar menys sexe, podem dir que no és bo.
2: Home, això ho opinem nosaltres, però creiem que no, no? Mira, t'ho explico. El Survey Center on American Life va concloure en un informe del 2024 que només el 56% dels adults americans de la generació Z, i en el cas dels homes encara menys, el 54%, havien tingut una relació romàntica en algun moment de la seva adolescència. Per tant, no estem parlant només de l'actualitat.
1: Un 56%, eh? Sí. O sigui, diguem-ho al revés, un 44%, zero rosques.
2: Exacte, un 44%, zero rosques. I segons un estudi de l'any passat d'un altre institut americà, aproximadament la meitat de la generació Z ni tan sols ha tingut relacions sexuals.
1: Ja en tota la seva vida.
2: Exacte, parlem d'una generació, i aquí és on anem a posar una mica de context, eh?
1: A veure.
2: Post-11S, saturada d'alarmisme digital, també de porno, que es van fer grans una mica amb el moviment Me Too, també la reculada de drets posterior, era Trump, etc, perquè tot això estem parlant d'Estats Units, i que va aflorar sexualment en plena pandèmia. Perdoneu, on es va generar, per exemple, el fenomen incel,
3: podem,
2: no?
3: Recordar quina és la generació Z per a aquells que no la tinguin ubicada?
2: Això ens ho enrogen, ho dirà, perquè jo tampoc... Els joves, vaja.
1: Bueno, la Laia ha dit post-11S, per tant ja tens una data exacta de 2001, però segons alguns models diuen... Nascuts a partir del 98.
3: Mira, els que tenen ara mateix entre 14 i 29 anys, més o menys.
2: Exacte, o sigui que els que n'estan fins als que en fan 30 ara, diguéssim, no? A veure, és el que us deia, eh? Com que hi ha com uns condicionants que els han influït inevitablement. De fet, ho comentàvem l'altre dia amb el final de la gran cita aquí als experts. Què passa quan en un programa on s'hi va a lligar comencen 100 persones i es forma una sola parella al cap de 6 mesos? És l'índex, jo el trobo baix.
1: És molt baix. Com la vida, sí.
2: Clar, exacte, doncs com la vida, no? Al final és una de les conclusions que s'han dedicat a analitzar les causes de tot plegat, és que potser hi ha desajustos entre allò que volem en una parella, en un pla teòric, i allò que ens atrau a la vida real. Que això també és el que passava a la gran cita. És a dir, per un cantó anava la teòrica compatibilitat i per l'altre, doncs, la química, allò que et sents bé amb aquella persona, que igual després que no tens res a veure. I que això és un problema. La gent no sap què vol. Què vull? Allò que... el check, check, check? O vull sentir-me bé i que em faci riure?
1: És un grup de música, també. El check, check, check.
3: Sí. La mare dels ous és el que acabes de dir. La gent no sap què vol.
2: Exacte. Tenim gent que no sap què vol, potser més homes, sobretot. Moltes dones, joves, però cansades de no trobar ningú que busqui el mateix que elles.
3: Per tant, saben què no volen.
2: Exacte. I els homes, justament, no saben què volen. També tenim, que parlem de més que mai de comunicació, però, en canvi, les xarxes tenim dudes de codis que no tothom sap desxifrar. A vegades els codis són confusos i això destarota molt a la gent i no li dona la seguretat de saber cap on va. També les enquestes ens parlen que la gent ja vol conèixer la gent de viva veu i de cara a cara. És a dir, estan deixant la generació Z a marxes forçades les aplicacions per lligar. Sembla que...
1: He llegit diverses sociòlogues que diuen precisament això, que un dels problemes és que abans vull dir fa 50 anys o fa 5.000, tenies 5 o 6 o 7 persones al teu poble i et casaves amb una d'aquestes. Ara tens tot el món.
2: És com quan has de buscar informació, sí, o quan has de tirar una pel·lícula a Netflix, que el que fa és tirar-te enrere, doncs justament això.
1: I li sumes la idealització que deies tu, eh?
2: Exacte, i a sobre les expectatives. La gent té les expectatives basades en el que veu a les xarxes socials i ja se senten uns fracassats i ja creuen que no trobem mai ningú.
1: Oients, digueu-nos què us semblen els Zetes, si realment no trobaran mai ningú, i a més enllà d'aquesta pressió de les xarxes socials, si realment a l'hora de triar és impossible fer match, com el Tec, que avui en parlem tant amb vosaltres.

0: Låt mig älska din gudomliga kropp.
1: És la peli noruega Den Stige Stestoren, és a dir, la germanastra lletja, que la podeu veure també subtitulada en català. Va ser la gran guanyadora del Festival de Sitges de la tardor, premi a millor pel·lícula. No vaig poder veure-la al festival i he aprofitat ara que està a plataformes. Han descrit aquesta peli, que és el debut de la directora Emil Blichfeld, com una reversió o una relectura del conte de la Ventafocs.
2: Ah?
1: Tot i que jo, abans i sobretot després de veure-la, em vaig dir a mi mateix, aquests contes, com la Ventafocs, per provocar debat o criticar temes actuals, tampoc és que cal, no cal canviar-los gaire. Doncs jo trobo que és una mica el que ha fet, eh? Òbviament, és una pel·li per adults de quasi dues hores que té terror i comèdia, per tant, no és com explicar un conte a un nen,
3: no.
1: Però la història és bastant similar, eh? El que mola és com ha canviat l'enfoc dels personatges i com ha afegit amb més trames.
2: Hi ha sabateta de vidre?
1: Ui, si n'hi ha, ui, si n'hi ha.
2: A veure.
1: A la pel·li, el que mola, que el conte ja el coneixeu, mola els temes, hi ha tema de classe, tema pressió estètica, que és el més important, i el Pretty Privilege, que una mica tot això ho podria deduir, però mola com els ha anat desenvolupant, eh? El tema de classe social mola perquè la pel·li es recrea bastant en el plantejament. Veiem el que no surt als contes, que és com les germanastres i la madrasta arriben a casa de la Ventafocs. O almenys a mi no em sona com ho expliquessin.
2: No, no és veritat.
3: No.
1: Sí, la pel·li comença amb el carruatge.
2: Exacte.
1: I arriben, en aquest cas, arriben a la casa de la Ventafocs per casar-se amb el pare de la Ventafocs.
3: Cert.
1: Ok. Fet que fa que al principi la Ventafocs no rebi massa bé una madrasta, una germanastra, les tracta malament, però...
2: Aquí es veu perquè després la tracta malament amb ella.
1: Sí, sí, sí. El tema és que el pare de la Ventafocs mor i se n'adonen que elles havien sigut enganyades, que també estava a la ruïna. Per tant, el que fan és quedar-se amb la casa i a la Ventafocs la fan fer d'això de criada. Tampoc li anirà molt malament a la Ventafocs, perquè té bones cartes, que és una mica del que tracta aquesta pel·lícula.
3: Ah, sí, eh?
1: A partir d'aquí veureu...
3: Quines són les seves bones cartes?
1: És la més guapa. Vull dir, clarament.
3: Això no falla mai, eh?
2: A la pel·li original també és així.
1: Sí, sí, sí, és la germanastra lletja. El tema és que la protagonista d'aquesta pel·lícula és la germanastra, és l'absoluta protagonista, i el tema principal, com us dic, és la pressió estètica. En aquesta pel·li veureu com fan experiments realment sobre la germanastra i la seva mare i ella mateixa perquè el dia del ball sigui la més guapa i es pugui casar amb el príncep, que és al final és que és com un concurs de bellesa, no? Veureu, estem parlant de tota mena de manipulacions corporals. Estem parlant d'untar-se tot de cremes que realment són tòxiques, com a l'actualitat, eh?
2: Sí, la realitat.
1: Líquids que no t'hauries de posar als ulls. Una mena de màscara per redreçar el nas a la força. Menjar-te un ou de solitari expressament per tenir el paràsit dintre el teu cos i aprimar. Òbviament, deixar de menjar també, eh? Per no dir, Sergi, aquí va el tema, si en algun moment t'has de posar una sabata i et sobra un dit o dos, imagina't què pots fer amb aquests dits, eh?
2: És que a la pel·li de dibuixos original jo me'n recordo que és com un 43 de la germanastra.
1: Com es torça el peu.
2: Exacte, es torça que dius, li rebentarà el peu,
1: doncs,
2: pobre.
1: Aquí, com que ja és al final, fan servir ganivets.
2: Hòstia!
1: Hi ha el Pretty Privilege, que és un tema que en aquest, el privilegi de ser guapa, que podria quedar una mica ensorrat, perquè la Ventafocs és molt secundària, però jo trobo que ho hauria de destacar també, perquè la Ventafocs, em sap molt greu dir-ho i no hauria de ser així, és en aquest context, fa el que realment vol. I, és més, no ha de fer res, ja és preciosa. De fet, es folla amb uns Mossos de Quadra, que està bé que se'ls folli, els deixa quan vol, crec que podria tenir una mica més de tacte, però bueno, que es pot follar qui vulgui, una dona, però el tema és que ella sap que és que el dia del concurs de ball, el dia del ball,
2: guanyarà.
1: És que guanyarà.
3: I això la fa dolenta o és de l'espectador, no?
1: A veure, primer...
3: Cau malament?
1: Primer cau malament perquè tracta malament les nouvingudes. Després, quan la fan fer de criada, et comença a caure una mica millor. Però el tema és que no és la protagonista és la germanastra és la víctima de totes aquestes pressions.
2: Per tant, hi empatitzes amb la germanastra.
1: Sí, és la protagonista absoluta i empatitzes amb ella. I la Ventafocs, ara tampoc la vols jutjar per ser una tia rossa noruega preciosa, però el context, o sigui, el marc que et posa la pel·li és aquesta dona no haurà de fer res per aconseguir el que vol, que és quedar-se amb el príncep.
3: És la nova Rui de Pote, no?, una mica?
1: Sí, sí.
2: Hòstia, tinc moltes ganes de veure aquesta pel·li.
1: Ara no sé com respondre-us a si realment té mala intenció o no. Però jo trobo que no va de bons i de dolents.
3: Ja.
1: Va d'un context...
3: Com et marca el context?
1: Que és una pel·li així com de... Té una atmosfera, una fotografia fins i tot de conte de fades, de fantasia, de màgia, de terror, també hi ha molt de terror, però a la vegada dius... T'està parlant de l'actualitat, eh? Com tot el cinema, una mica realment, però aquí és molt, molt clar. Doncs les parts de comèdia també són divertides, i les parts de body horror doncs, també són terrorífiques. La germanastra lletja d'Emil Blichfeld és la seva primera pel·li i m'ha impactat. La podeu veure a Movistar, a Apple, a Filmin o a Prime. Si algú ja la van a veure a Sitges, que ens comenti què li va semblar, que trobo que és una digníssima guanyadora. Ara són les 8 i 8 minuts del matí.
2: En Jordi diu que hem explicat tantes coses que ja no cal que la mirem.
1: No, perquè el que he explicat ho he explicat perquè sé que ja coneixeu el conte.
2: Exacte.
1: Al principi he dit, és el mateix conte, no cal canviar res. Lo de la solitària veia, és que em va deixar impactar.
2: Clar, clar, home, t'ho diràs.
1: Després has de fer que surti, saps com... Saps com es feia tradicionalment?
2: Sí, no. amb una espelma era?
1: No.
2: Amb buscar la llum?
1: No, posant a llet un, perquè sortia a veure-se-la.
2: Ah,
1: sí, sí, sí. Això ho havia llegit jo abans de veure la pel·li. Sí, sí, sí.
2: Per favor.
1: Bé, doncs, oients, la teniu disponible a plataformes.
2: Si esteu esmorzant, endavant.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Ja ha entrat per la porta la Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Amb qui no deixarem el context educatiu, perquè hem de parlar de graduacions. El que puc dir allò de la meva època no es feia res, però en plan guai, no?
2: Ho pots dir en plan molt guai, perquè crec que pots estar molt agraït.
1: Vale, sí, sí, no. Cole, insti, no vaig fer res, i a la facultat sí que era un acte en un teatre, però era un acte i ja està. Vull dir, després cadascú va marxar a casa seva. La cosa també se'ns ha anat de mares. Vale, d'acord.
3: És per això, potser, que ens has seleccionat avui un dilluns Eufòria en aquest
2: moment. Ah, és ja, això?
1: Sí, ja.
2: Creieu que està gravant la càmera o no donarà temps de mirar-ho?
0: Ara ho mirem.
1: Entre altres coses importades, que són pitjors, hi ha, no sé, els gender reveal parties o coses d'aquestes, però, vaja, el tema de les graduacions també et preocupa.
2: Bueno, és que jo estic molt preocupada per les coses que he anat veient que han anat canviant. Clar, respecte a la meva època.
3: De quines graduacions parles? Els que ja assoleixen pàrvuls, és a dir, els que han fet infantil, perquè ara es fan tot tipus de
2: graduació. Anem pas a pas. Jo, vagi per davant, que estic sempre a favor de celebrar la vida en totes les ocasions possibles. Només faltaria, no em posaré l'equip amargat de no celebrar les coses, o sigui, jo, aniversaris, naixements, casaments, comiats, enterraments, fins i tot. Si voleu fer una festa, feu-la. O sigui, jo estic a favor de celebrar. Però una cosa és el què i l'altra cosa és el com. I si a mi em fotien mania les graduacions de la meva època, que ja n'hi havia, vale? Ja ni començava a haver, en el que s'han convertit avui dia em fa autèntica vergonya aliena les coses que m'estan arribant a explicar i les coses que estic veient a través de les xarxes socials, perquè això al final tot es publica. De fet, una graduació, jo penso que ara mateix el màxim objectiu és que tothom vegi què ha passat en aquella graduació, no? Vull dir que ja hi ha com una mica aquesta mania d'exposar-ho tot.
3: I pressió per aquí mig, pressió fins i tot estètica, eh? Això és un altre tema.
2: No. O sigui, em sap un greu profund per les famílies i les alumnes que voldrien acomiadar l'etapa acadèmica amb una festeta normal i corrent, amb quatre ganchitos, amb la roba de cada dia i ja està. Però què passa? Que hem vist massa Disney Channel, efectivament.
3: Fot-li a High School Musical, sisplau.

0: Bueno, comencem per l'evidència, no? Que és una de les primeres coses que hem dit, que és què està passant amb aquests vestits de casament que em porten aquestes noies de quart d'ESO, de segon de batxillerat, a les graduacions. O sigui, és que imagina't combinar el mal de cap de la CL, perquè al final les de batxillerat estan estudiant, amb la preocupació de per si trobes o no trobes el vestit de graduació, que és que jo em mato. De veritat, o sigui, és que no les envejo gent, aquestes pobres noies.
1: Saps què és el més greu? Que jo crec que hi ha fins i tot les que acaben sisè de primària.
0: No.
1: I ja
0: és
1: comencen a vestir d'aquesta manera.
0: Horrorós. A més a més, caríssims aquests vestits. Com si no fos prou evident la desigualtat econòmica que hi ha moltes vegades, com perquè aquell dia dius, mira, que per si no ens l'havíem adonat, anem a treure-ho a passejar, no? Això que portem tots a dintre. Jo t'he de dir que a batxillerat l'únic que volia era no trepitjar mai més aquell institut i mirar a veure el món. Però si pel que fos m'hagués encarinyat una mica amb els companys, amb els mestres, que també és normal, i vols acomiadar doncs, l'etapa en si, jo amb un súper normal en una pizzeria i una mica de festeta ja n'hagués tingut prou, tothom content. Bueno, jo no hi vaig anar a la graduació de segon de batxillerat. Em sembla que vam fer com una mena d'acte a l'institut, però me la va pelar, vale?
1: I qui ho vol, això? Ho vol als centres? Qui persegueix aquest tipus de festa? Els pares? O sigui, les famílies? Els
2: jo
1: nanos?
2: Jo crec que les famílies tenen bastanta culpa, eh?
1: Sí?
0: Sí, jo crec que a l'adolescència ja és una cosa de copiar, no? De mimetitzar amb les coses que han vist a internet, a la tele i als altres instituts. Abans ja, que ara hi entrarem, em sembla que és una cosa de les famílies absurda, que és que... Bueno, és que no sé ni com posar-m'hi amb això. En tot cas, què m'estàs dient de passar la tarda asseguts en un auditori i anar sentint parlaments absurds sobre la meritocràcia? Perquè a sobre vam aquesta cantarella. O sigui, hem arribat aquí gràcies al nostre esforç, hem superat els obstacles, tal, bueno, alguns més que altres, hermano. O sigui, alguns han anat a acadèmies i altres no. Alguns tenen unes famílies que estan per ells i altres no. Passa que en aquell moment encara no n'ets conscient. Tampoc és que sense de primària hagis hagut d'exprimir-te gaire el cervell, eh? Que has après a fer de divisions amb decimals, petit indi, vull dir.
2: Jo crec que...
1: Collona, gràcies!
2: Es parla una mica més, potser, o s'intenta de parlar de les amistats que has fet i la gent que has conegut, no?, i que has crescut com a persona en aquest entorn. Almenys a la primària, eh?
0: Home, és que què més pots dir, no?
3: Clar.
0: És que
3: ja n'hi parlo... També d'infantil, no? D'infantil n'he vist alguna foto.
1: I tant!
0: Ja n'hi parlo de gradacions d'infantil. O de llar d'infants,
3: sí.
0: Perquè em sembla directament maltracte infantil.
1: Nens de 3 anys amb birret. Això s'ha vist, eh?
0: Sí, això tu ho has vist a casa teva, fa pinta.
1: No, a casa meva no ha anat.
0: No ha entrat mai un birret a casa teva, encara.
1: D'entrada, no.
0: Gràcies a Déu.
3: Recordeu l'escena del part de The Pit, que és el protagonista estirant allí un nadó de l'úter de la mare?
0: Sí.
3: No és que li posi un birret ja allí.
1: Has nascut.
3: En plan, un diploma yanqui.
0: Estan bojos els americans amb allò dels birrets, però què els hi passa?
2: Sí, què
0: els hi
2: diu? Una bona pregunta.
0: En tot cas, jo no sabia que era un birret abans de graduar-me, o sigui, em van haver de dir, no, la referència és aquesta, tal, perquè és una cosa que no forma part de la nostra cultura.
2: És que el birret jo no posaria ni a la universitat aquí, vull dir que no cal, quina absurditat de cerimònia en general.
0: Aquí la universitat es posa com aquella cinta així.
2: També, per també, quina tonteríssima.
0: Bueno, aquí estic parlant de les coses de l'etapa obligatòria, perquè em sembla que són les més ridícules, però la universitat tampoc em sembla que tingui cap tipus de sentit fer tot aquells actes de graduació, que a sobre ni et coneixes amb els companys perquè t'has passat 4 anys sense anar a classe i fent avaluacions úniques.
3: A cinquè de periodisme també coneixia molt poca gent i el birret era el mateix per 70 persones. Ens el anàvem passant i no era de la uni, era d'una empresa de fotografia.
0: I has de pagar, a sobre, per llogar-ho i perquè et facin les fotos i tot el rotllo. Això, ja ni parlo de les graduacions d'infantil o de llar d'infants, perquè em sembla directament maltracte infantil. Enhorabona per haver-te après els colors en anglès. És el primer pas per entrar a Harvard, no? Vull dir, és que clar, què has de dir en aquella graduació?
2: No, clar.
0: El discurs aquest aspiracional que ens envia tots a teràpia als 30 anys no us interioritza en un dia, tampoc, no. Porten anys menjant-te el cap amb la idea que si et canses molt arribaràs molt lluny i que el més important a la vida és poder-te pagar una casa amb piscina millor que la dels teus pares. O sigui, és algo que portes allà picant pedra des que tenia 5-6 anys, no?
2: Pobrets.
0: El que dèiem, les fotos de l'orla. Déu meu, quin horror! O sigui, a més, almenys a les de l'ESO, o a batxillerat, clar, estàs en aquell moment estrany de la teva identitat.
2: Sí, és un mal moment.
1: Molt mal moment.
0: Bastant disfressat per fer-te aquella foto que després ni et reconeixes. Passen els anys i t'agafa per mirar les fotos i dius, aquesta tia qui és? Jo crec que va ser el primer dia de la meva vida que vaig agafar un colorete i la planxa del cabell... I clar, és que em va quedar una cara que no era la meva, m'entens?
3: Si anem més enrere, a la meva època, per així dir-ho, la foto de l'orla de l'Insti, cadascú portava de casa una foto de carnet i la donava. O sigui, ja està, no hi havia ni fotògraf.
0: Bueno, mira, almenys sorties una mica amb la teva cara real, però de veritat que a vegades, quan miro aquelles fotos que tots ens vam arreglar moltíssim per fer-nos-les, pensava, però aquestes persones...
2: Jo sé que no ho discut, que això deu anar de mal en pitjor.
1: Sí, això es va americanitzant cada cop més.
0: Ja hi ha una bretxa entre vosaltres i jo, imagineu-vos entre jo i la gent que està fent ara les graduacions.
1: És que ja no portaran birrets. se'ls afegirà amb intel·ligència artificial.
2: Però mira, millor,
0: que la foto també, i així sortiran tan guapos i no caldrà que s'arreglin.
1: És possible.
0: L'únic que penso que val la pena de les graduacions és el reconeixement. Els mestres que porten aguantant d'allà tota aquella etapa acadèmica,
2: sí,
0: que si no, a vegades no tenen aquest espai on els alumnes els hi puguin dir col·lectivament doncs, tot el que els ha portat i agrair-los el seu acompanyament durant aquests anys. També et dic, res que no es pugui fer l'últim dia de classe amb una mica de pica-pica, ganxitos, un geladet, sí, un flash, unes postals escrites a mà moníssimes, que això després els mestres els hi fot una il·lusió de Déu. Tampoc fa falta que feu cap regal absurd, que sigui una peça de joia amb la inicial de tots els alumnes. I, bueno, és que això es fa, també. Sí, un altre dia ja parlarem dels regals dels mestres.
1: I bosses de mà, exacte, i cantimplores.
0: Però ells són feliços amb quatre dibuixos.
2: Saps
0: i una mica d'agraïment públic.
2: Nosaltres
0: ja
2: una projecció de fotografies des de que eren feien molt petits fins que ara...
0: Això fa il·lusió. Això fa il·lusió. No fa falta fer un acte...
1: Amb música de xarango?
2: Doncs mira, no, jo no ho he muntat, però no ho descarti.
0: Sí. Ara és moltes gràcies, ja.
3: Dareu, de fet, ja, Laura, hi ha oients que diuen que enguany ho petaran a les graduacions als col·les a Tuturutu, de Siderland, i de Mamaduixa, quina cançó hem dit?
0: Però la millor
2: no,
0: és la
2: no, planeta. Festa de final de curs.
0: Exacte, festa de final de curs, jo estic a favor. No, fer una mica d'espectacle.
2: Clar.
0: Sí. Però la graduació en si, que és estar assegut i fer-te fotos guapo,
2: i
0: prou.
2: I el de l'elegància, posar-te elegant, això fora.
0: Passeu de les graduacions, algú ha d'aturar aquest circ. Confiem en les futures generacions que n'estiguin fins als collons ja i passin de tot.
3: Mira, tenim persones afectades, com la nostra oient. La Núria diu, és horrorós, això de les graduacions. Jo he hagut de viure dues de la meva filla, ESO i batxillerat, més la de l'ESO del meu fill, que l'any vinent ja tocarà la de batxillerat seva.
0: Clar, és que la mesa de batxillerat és ridícula perquè fa dos anys que has fet una altra graduació.
1: Total, no,
3: i diu, noi, tots, nois i noies supervestits, no anem bé, no hi ha qui ho pari.
1: Vinga.
2: Quin horror.
1: Va, ballem una mica.

0: sintonia de Els Catalans Fan Coses, l'espai de la Laura, que avui ens destaca que els catalans fan coses com ara els coros de la segona Pasqua. Recordeu, els de la metròpoli, que dilluns és festa a Barcelona. Recordeu
1: així
0: que aquí
1: és. Farem
0: programa igualment i farem risses de la gent de capital.
2: A Barcelona hi ha 120 municipis més.
0: Jo
2: diria que és més o menys és mig país. Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Fins a municipis de 32 comarques.
1: Sempre m'ha semblat una mica una injustícia a mi, que aquest festiu.
2: Sí.
1: Home, era allò, com hi havia molts pobles que era com el poble del costat sí, aquí no.
2: Sí, sí, sí, és així.
1: Sí, el poble passa. Festiu a tot arreu i ja està, toma pel cul.
0: Però el festiu local sempre és així, no? Un sí o no.
1: Ja, però no coincideixen
2: tant. Sí, sí.
1: També té poca personalitat, la segona Pasqua en general, perquè no hi ha com tampoc grans festes populars. El que jo sí que us vull explicar és que el meu barri, on visc des de fa 5 anys, la Barceloneta, és un dels pocs llocs on penso que sí que hi ha una festa pròpia d'aquesta festivitat que hi ha, que és un dia no laborable, doncs com a mínim fem alguna cosa, no? I és una festa que m'ha costat molts anys d'entendre, vale? Vull dir, jo he hagut de fer moltes preguntes per intentar entendre què collons es celebra en aquest barri durant aquests dies.
2: Té alguna cosa a veure amb les caramelles?
1: No ben bé. O sigui, també hi ha un fil conductor que és com la música i la cercavila pel carrer, però jo el que em passava era que jo em llevava el dissabte al matí, que a més és un dia que tu normalment vols dormir perquè estàs cansat de la setmana, a les 7 del matí amb una xaranga a tope, però a més que no callava ja en tot el matí, vull dir, no és allò que dius, bueno, passa i jo torno a dormir i ja està. No, o sigui, ja començava la festa a les 7 del matí i no parava. I després el dilluns, que també és festiu, però bueno, jo què sé, jo per exemple aquí a la ràdio venia a treballar igual,
2: clar.
1: Perquè treballem per tot Catalunya, doncs ara, també a les 7 del matí una altra vegada unes xarangues que flipa. Jo pensava, però què collons els hi passa, tio? I a més sense massa fil conductor, o sigui que costa una mica trobar-li el sentit perquè simplement veus xarangues pel carrer i com una mena de grups festius que van vestits uniformats, però no acabes d'entendre què estan fent.
2: No?
1: O sigui, no és un ball tradicional, tampoc, que dius, doncs mira, estan fent un seguici i cadascú va fent el seu ball. No, o sigui, van fent festa pel carrer, gent uniformada amb una xaranga davant. Amb una xaranga que, a més, no és ni del barri ni res. Vull dir, són contractades perquè, clar, no hi ha tanta xaranga al barri com perquè cadascú porti la seva.
2: Tenim el son de la xaranga, a veure com sona.
1: Sona així.
2: A veure com sona.
1: Si això us heu d'imaginar des de les 7 del matí, vale?
2: És com una batucada.
1: Està bé. Sí, com festeta, una mica de vents, versions, la gent canta, la gent veu i tal. Jo, ja ho he dit abans, jo no estic mai en contra de cap celebració, i més si és una cosa arrelada al barri, popular i tal, però a mi és veritat que no acabava jo de combregar amb aquest tema perquè no hi trobava el sentit. Fins que investigant i preguntant també gent del barri vaig acabar descobrint d'on havia sortit això dels cors, perquè cors, jo pensava, però cors de què si no canten, si van amb xarangues? Vale. Ens remuntem a mitjans del segle XIX, quan el famós, perquè té molts carrers a tot Catalunya, músic i polític Josep Anselm Clavé,
2: home,
1: ara, va decidir que potser hauríem de fer alguna cosa amb tots aquests obrers que després de treballar anaven a passar la tarda a la taverna. I llavors es va inventar com una afició de muntar uns cors humorístics. Bueno, els treballadors doncs cantaven i feien com cançons satíriques del seu propi gremi, no? Doncs per al gremi de forners doncs acabaven i cantaven i versionaven cançons que anessin sobre fer pa, jo què sé, m'imagino. I llavors van com muntar aquesta mena d'afició per intentar evitar doncs que la gent bàsicament anés a emborratxar-se tota la tarda després d'anar a treballar, no?
3: Els cors de Clavé.
2: I tant.
1: Sí. Fins que després ja van deixar de cantar, van quedar només una mica com per fer activitats populars i culturals i ja es van passar a dir els cors muts, perquè no cantaven. I el que passava era que durant aquest cap de setmana marxaven fora, com a fer una festa seva interna, o si també eren comerciants, doncs al principi de la tradició s'aprofitava per intercanviar els seus béns en altres municipis, i llavors marxaven el dissabte al matí i tornaven el dilluns al matí. Llavors, a la sortida els feien com una mena de comiat a la gent del barri per dir-los adéu, que us vagi molt bé la vostra aventura, i quan tornaven el dilluns al matí els tornaven a rebre també amb una mica de festa. Llavors això s'ha convertit en una festa perquè sí, a tot el barri, on el moment àlgid és el dissabte al matí i el dilluns al matí representant aquesta sortida i aquesta arribada. Coses una mica fosques d'aquest tema. Clar, a mitjans del segle XIX les dones no treballaven. Llavors, què feien els homes treballadors quan marxaven de cap de setmana a fer les seves festetes? Doncs pues, bueno, millor que no ho preguntem.
2: Sí, bueno.
1: Llavors se n'anaven fora i tornaven i llavors pues, tornaven
2: més relaxats, no?
1: Suposo que més relaxats.
3: La festeta s'acaba la festeta, no?
2: Sí.
1: I res, i ara mateix, doncs sí, veniu a la barri de la Barceloneta, també es fa el Raval, em sembla, i el Poble Sec, aquests cors que es va inventar en Sant Clavé per intentar que la gent no s'emborratgés després de la feina. Aquest cap de setmana, doncs, hi ha festa, hi ha xarangues al carrer, hi ha concerts, hi ha, bueno, una mica de disbauxa.
2: Justament aquestes xarangues jo crec que el MAM deu anar acompanyat. Vull dir que...
1: No, no, des de les 7 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà, la gent borratxa pel carrer, és molt heavy. Vull dir
4: allò que s'havia proposat clavé potser no ha acabat de reeixir.
1: No, el propòsit de que la gent no passi les seves hores lliures fent el mal, sí, no l'ha acabat de, no li ha acabat de funcionar. Jo personalment no gaudeixo gaire d'aquesta festa com a veïna de la Barceloneta i aquest cap de setmana intento pirar-me sempre. Va. Ara, no seré la típica veïna que denunciarà pel soroll ni res. Jo simplement dic, a mi no m'agrada, jo aquest cap de setmana me'n vaig i ja està. I el dia que jo acabi com fent una mica d'enllaç i de relament amb el que és el barri, doncs potser m'acabarà agradant. Exacte,
4: recordem que tu ets arribada a aquest barri on ja s'hi feia això des de fa anys.
1: Sí, però crec que cal una reformulació.
4: Que arriba al costat del campanar i diu, traieu-me aquestes campanes.
1: No, jo no vull que treguin res. Simplement faig una proposta de reflexionar sobre si aquesta festa pot tenir un sentit una mica més profund, que no sigui tajar-se pel carrer de 7 del matí a 7 del vespre. Ja està, és una cosa que demano. També et dic que em fa certa il·lusió veure els cors, perquè encara tenen com una mica aquest esperit del seu gremi, porten una mena d'estàndards que representen l'antic ofici que representaven, no? Al cas de Barceloneta hi ha molta cosa relacionada amb el mar, pescadors, mestres d'aixa, etc. I es veu que el Raval i altres llocs, doncs, hi ha doncs, més ferreters, fusters, etc. Això em sembla un homenatge als oficis curiós i xulo. Ara, potser haurem de donar una mica més de contingut que no siguin amb una xaranga pel carrer.
3: Ah.
1: Però bueno, tenim temps encara de refundar-ho tot.
0: Demà és la plec del cargol, per si vols fer algun pla.
1: És veritat, també hi ha temes a Lleida. Bueno, doncs que us ho passeu superbé. Em sembla que també és una mica un rotllo d'aquests que a vegades perd el sentit.
3: Sí,
1: però ja ens ho dirà la gent d'allà, que jo amb això no vull fotre perquè no ho conec.
4: Ja m'hi mam, bàsicament.
0: Oients de Ponent, ja podeu començar a fer la vostra prèvia, a dir-nos si la cosa ha anat derivant a tota mena de celebracions i de gent torta.
3: Sí, em temo que sí.
0: I dilluns o dimarts, quan estigueu més tranquil·lets, ja ens feu la
1: crònica. Sí, home,
0: sí,
1: que us ho passeu molt bé.
0: Gràcies, Laura.
4: Adéu,
0: fins demà.
1: Adéu.
0: Ens quedem amb els Oques. Gràcies.
1: Adéu, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau, amb el seu Pataru, com una butterfly.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: i un rajola que avui s'anirà de festa a l'Aplec del Caragol, que eclosiona la seva terra. Avui a Lleida ens canta Somia Truites per obrir aquesta nova hora de ràdio. Són les 7:02 minuts d'avui divendres, que és dia 22 de maig. Celebrem. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, oients. Pel que fa al temps, com serà avui el dia, Eloi Cordomí?
2: Avui serà un dia càlid, amb temperatures de fins a 35 graus a Ponent, de 28 a 30 graus a moltes zones de l'interior. Temperatures una mica més frenades a la costa, també per l'efecte dels núvols baixos o bancs de boira que es puguin formar precisament al litoral, a primera línia de mar. Avui en tenim alguns de núvols baixos a les Terres de l'Ebre, després a la tarda se'n podien formar al voltant de la Costa Brava, al sud de la Costa Brava, sobretot, i també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es podrien repetir i sembla que seran més probables entre la Costa Brava i la Costa Central. A la resta, temps assolellat i esplèndid.
1: Primer dia de l'any que arribo a la ràdio suant a les... sí, bueno, abans de les 6 del matí.
0: I ha dit l'Eloi que serà un dia esplèndid.
1: Sí, no, fa pinta, eh?
0: No és esplèndid a la xarxa ferroviària, perquè veig que la Laia no està asseguda al seu lloc i suposo que culparà els trens, i amb tota la raó, quan arribi i es justifiqui.
1: Ha estat 20 minuts aturada, ens ha comentat.
0: Oients, que tingueu un genial cap de setmana assolellat i esplèndid. Amb vosaltres avui parlem de tribus urbanes.

0: Avui, 22 de maig, és el Dia Internacional de la gent que van de gòtics. Podeu opinar sobre ells o explicar-nos-ho si ho heu sigut vosaltres o si ho sereu, perquè avui us demanem quina és o quina fou la vostra tribu urbana. Com i per què us hi vareu adherir? Expliqueu-nos si estava relacionada amb la música, l'skate, la cultura japonesa, la política, els vaixells dintre d'ampolles, o era una excusa per anar també de festa. I també si en renegueu, que hi ha gent que es mira les fotos d'adolescència. Ah, avui em podeu compartir, Sentiu-vos totalment lliures.
1: I tant.
0: El nostre grup de WhatsApp a veure quines pintes portava fa uns anys. Llegim els primers chats d'aquest matí. En Rubén diu que ferit de per vida pel heavy metal a l'època de l'Insti. Tot i que, en el meu interior, la meva ànima era skater i snowboarder.
1: Hosti, noi!
0: És la típica pressió de grup d'una persona que volia ser snowboarder, però pel seu voltant...
1: Quin canvi, no?
0: Era heavy. Diu, a les fotos, mira, diu, les fotos que tinc de l'Insti portava una tofa de cabells que semblava el Jackson 5, però acabat de sortir de la perruqueria, i, això sí, vaig encaminar-me cap a l'snowboard.
1: Home, clar, perquè era el que tenia dins.
0: I avui en dia, en la seva vida adulta, diu, vaig a fer dos o tres cops a l'any snowboard. Així que ara és snowboarder per fora i crec que heavy per dintre,
1: clar,
0: ho ha canviat.
1: El heavy, escoltes alguna cançó heavy encara o no?
0: Sí, explica'ns, la cosa que hem posat són els Ghost, que per mi són bastant heavies, però pels heavies són uns flojeres.
1: No, clar.
0: Però a mi em mola aquesta banda, Van venir Primavera Sound, així que suposo que els heavies ja els denosten. Però van ben gòtics, van pintats amb tacalaveres,
1: Ah, això mola.
0: I porten taüts sobre l'escenari i tot,
1: Vale. Hòstia, mola, et converteix bastant en heavy.
0: La Magda diu, jo era adolescent entre els anys 84 i 88, sí. Una adolescència més curta, la meva està durant 20 anys, però, i la seva, als 80 ja hi havia adolescents, Crec que als 60 també es considera que és quan van néixer, per tant, sí. Magda, no et sentis gran.
1: No.
0: De fet, crec que és una bona època per ser teenager, Entre el 84 i el 88, els historiadors diuen que va haver-hi molta juerga.
1: I què era la Magda?
0: Diu, érem naltros, el que la definia és que ella era de poble i anava a l'insti a la ciutat. Per tant, el seu rotllo era ser antipijo, vale?
1: Ah.
0: Diu que vestia amb jersei de llana gran, folar, texans, botes de sola de pneumàtic... Això no sé ben bé què és.
1: Botes de sola de pneumàtic.
0: De goma, sí. I bambes John Smith. I el que fèiem era ser antipijos.
1: Renegar dels pijos.
0: Sí, bueno, per renegar ho has d'haver sigut,
1: Clar, és clar, és veritat.
0: Pots atacar-los. La Dan ens diu, jo era de quan la creu de Sant Jordi la portàvem als Redskins, Antifa i Indepes. Això ho diu la Dan. Li respon al Jordi al chat que li diu, és que a més, avui en dia, qui porta la bandera de Sant Jordi són uns Josep Maria.
1: Sí, és veritat.
0: Són uns ninots que ja haurien de començar a localitzar la botiga d'ortopèdia més propera. Em fa vergonya veure'ls. Si almenys fóssim fortets o aptes per caminar més de 100 metres. Doncs bé.
1: Va haver-hi un moment dels skins, que ja no sabia quins eren skins i quins eren anti-skins.
0: Crec que ara està... Bueno, hi havia els Sharp, que ara en sentirem alguns, i els Fatxes, Vull dir, això n'hi ha hagut sempre. Però mira, Jordi, doncs fem una crida, fem una proclama, Josep Maria és a Catalunya, feu la bandera de Sant Jordi i li torneu, o d'Anglaterra que tingueu a casa, li torneu els skins.
1: Sisplau.
0: L'Ignasi diu, totalment off-topic, experts, què tal? És que us volia dir que demà vaig a veure la Ludwig al celler Herència al test de Gandesa i pinta molt bé. Amb l'entrada s'inclou una copa de vi, el lloc és molt especial.
1: Home,
0: a concert a Gandesa demà de la Ludwig Band.
1: Demà passen moltes coses,
0: sí,
1: demà.
0: Sí. Aquí hi haurà un carrusel expert divertidíssim. Ara farem la porra experta de la final de la Champions,
1: sí.
0: I la de si el Nàstic baixa de divisió o no baixa.
1: Ah.
0: Per això dic que estarà emocionant demà a la tarda. Jornada unificada. Això no sé si és per fer-ho més emocionant o és perquè no hi hagi maletines i tot això.
1: Jo crec que és una mica una cosa i l'altra.
0: Vale,
1: però sí, sobretot perquè no hi hagi tejemenejes.
0: De fet, he vist a Twitter Tarragona, que no sé si hi entreu, tot de gent fent amb intel·ligència artificial, ninots del president del Nàstic anant caminant cap a Alacant i donant-li un maletín al president de l'Hèrcules, però això és de broma, no?
1: No sé, però hi ha com un xipeig Catalunya-País Valencià molt important, perquè Girona també s'hostiaran fort amb els de l'Elx demà,
0: L'Hèrcules no juga res,
1: Però
0: hem de guanyar, això és una cosa que fa ja moltes setmanes que no fem, Bé, oients, avui, tema tribus urbanes, sentim també les vostres respostes en format nota de veu.
2: Sóc una mica detractor dels motards moderns. Sí, aquesta gent que ha passat els 40 anys, té algo de pasta, ha burguesat, s'ha comprat una Harley Davidson, s'ha fotut un pedaç al xaleco, s'ha vist dos temporades de Hijos de l'Anarquia o de Mayans, i au, a rodar com si fos un Hell Angel. Vinga, a rodar. Quan era jove, vaig formar part dels Sharps. I era una necessitat per sobreviure, perquè llavors el feixisme sí que se'l combatia a cops de pala al carrer, o tu anaves a rebentar el seu concert nazi. Bueno, com diu la cançó, vells però encara forts. La meva humil aportació cultural, si us agrada el tema de les tribus urbanes. Evidentment, heu de veure Quadrofènia, quadre cubista de mods i rockers. I si us agraden les motos i si us agrada el japonès, National Island, que és un manga sobre els Bosozoku, que són els moteros estudiants japonesos. Adéu. A rodar!
3: La meva tribu urbana és, per desgràcia, a diferència dels meus pares, la dels jugaters.
4: Jo no tenia tribu urbana quan era adolescent perquè no tenia amigues, ni amics, ni res. Va ser un període de la meva vida terrible. I ara res, formo part de la tribu dels guais.
5: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.

als quilòmetre zero aquest septet amb membres d'arreu de Catalunya que ens canten Si tot se'n va a la merda. Sempre critiquis els seus directes, si aprofiteu i els aneu a veure. Ara són les 7:11 del matí i us hem de dir i celebrar que avui comença l'Aplec del Cargol.

0: has anat mai a la Platja del Cargol, Roger, o no?
1: No, però cada any a Instagram me'n provoquen més ganes. Es munta una juerga grossa. De fet, a Lleida es menjaran avui, demà i diumenge 14 tones de caragols. És la xifra més destacada d'una plec de caragol que, com us dic, una plec del caragol que es preveu de rècord. Tindrà gairebé 17.000 collistes en aquesta festa que començarà la tarda amb Lo Cargolazo i que potencien enguany l'espai pels visitants, és a dir, els no penyistes, els no lleidatans, sense molestar, sisplau, ni desvirtuar la plec del caragol.
0: Allà també els diuen no, botifler,
1: sí,
0: botifler.
1: Jo trobo que una mica sí.
0: Sí, no? Sí,
1: però bé, hi haurà un espai adaptat per vosaltres, eh?
0: Val.
1: La gent que no tingueu la sort de ser de les terres de Ponent. Com sí que ho és la Noelia Caselles, que això que estic dient ho explica supermolt millor que jo.
2: I és que la plec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les colles que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
3: Pensar que la plec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. La plec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé, que pot fer moltes activitats culturals i gastronòmiques i que realment és molt més amigable i molt més una experiència molt més positiva pel visitant que moltes altres festes.
2: Per als visitants, aquest any s'estrena una gran carpa, com si fos una gran colla per a més de mig miler de persones. S'hi oferiran tastos de cargols i gastronomia lleidatana. Aquest any hi ha 124 colles i, com l'any passat, durant la nit es controlarà l'accés al recinte. Com a novetat, dissabte s'avança a les 7 de la tarda l'horari en què es controla l'accés. El tret de sortida es donarà a 2:15 del vespre, avui amb Lo Cargolazo, aquest any amb l'actor Xavi Bertran, conegut, entre d'altres, pel seu paper de Lo Cartanyà com a convidat.
0: Home!
1: Gràcies, Noelia, des de Lleida. Oients, qui vagi a la ple, que ens expliqui, que ens faci una mica de prèvia també, i esperarem també dilluns la vostra crònica absoluta. Ara són les 7:13 d'avui divendres, dia 22, és divendres, per tant, dia de novetats musicals encapçalades pel nou disc de Nil Moliner.

0: cantant de Sant Feliu de Llobregat publica avui divendres el seu quart disc d'estudi, titulat Nexo.
1: Un disc del que ja n'havíem sentit alguns avançaments, com aquesta cançó que sona de fons, Me acuerdo de ti. Moliner publica nou material després de 2 anys, impulsat per una aturada d'any i mig sense concerts. Moliner publica 10 cançons, connectades entre elles, d'aquí el títol Nexo, on dona molta més importància a les emocions i també la connexió amb els seus seguidors a través de la música.

0: en un tren.
1: Exacte, sí. Però és que és una història d'amor emmarcada a on? A la muntanya, i es diu Bona nit.
2: Amb el bona nit mirant el cel, ens atrapava la son.

0: Ramon.
1: La cançó Bona nit del disc que avui publica en Nil Moliner, aquesta cançó que ens explica una història d'amor que sorgeix a la muntanya. Ja que ja la tenim aquí, Laia Vidal, bon dia.
2: Bon dia!
1: Hi ha jogo en l'excursionisme?
2: Home, sí, n'hi ha. Ha, diré que gairebé només hi ha jogo. No, escolta, fantàstic, no? Que en Nil Moliner és una cançó als campaments. És que estic impactadíssima.
3: Que ens parla d'un frontal de cançoner.
2: Sí, sí, de joc de nit.
3: Emmarcat a Tavertet.
2: No,
3: és que de veritat.
2: A veure, Nil Moliner, deixa de fer cançons en castellà i tot és així, sí. Sisplau.
1: Laia, ja que estàs posat en format crítica, sí. Anàlisi ferroviària...
2: Hosti, del... no em posis de mal humor, és que de veritat...
1: Ens no, és que has arribat 18 tards a fer aquesta hora.
2: I perquè no saps el semàfor que m'he saltat.
1: Bueno,
2: és que a veure, no es pot fer tard la feina, no?
1: Bueno, quin
2: doncs
1: tram...
2: culpa de Renfe, si m'està bé o culpa de Renfe?
1: Quina línia, quin tram i quanta estona?
2: R2, mira, hem estat tipus 25 minuts aturats.
1: Entre quina parada
2: no,
1: i quina?
2: Sortint de Llinars, sortint de Llinars. De fet, jo ja sabia que ahir la nit hi havia hagut una incidència, però com que sempre les incidències màgicament el dia ja no es poden arreglar, però l'endemà normalment solen estar resoltes, he mirat, no hi havia cap incidència anunciada, he pensat, vinga, agafa el tren.
3: T'has refiat.
2: M'he refiat de la informació de Renfe.
3: Anoia, és que de veritat,
2: sí, sí.
3: No escarmentem, eh?
2: Estic doblement indignada perquè hem arribat a Passeig de Gràcia i ni una sola persona, a part de jo, ningú no ha anat a reclamar la devolució del bitllet, que és una cosa que em sap... No, i molt bé, m'han entès.
3: Potser perquè hi havia gent que tenia pressa. No?
2: Ja ho sé, però quan hi ha 18 persones de cua, d'acord, però no hi havia ningú.
1: T'han tornat els diners o t'han dit a deixar a partir de 24 hores?
2: No, m'han donat un bitllet de recanvi. Sí. No, vull dir, feu-ho, si us plau, almenys, sí. Perquè recordo que ja estem tornant a pagar els bitllets de Renfe.
3: Espero que hagi sigut un bitllet de 100 euros. El que
2: no, tant de bo.
1: Són les 7 i 19 minuts, anem a Can, perquè, Laia, hem de parlar de la nova pel·li dels Javis, La bola negra.
2: Aviam.
3: Molt bé, Javis.
1: Demà dissabte sabrem qui s'endú la Palma d'Or a Can i durant la jornada d'ahir es va sentir, això que esteu sentint de fons, una de les ovacions més llargues de la història del festival.
3: Carai.
2: Ja mira que allà ja n'hi ha hagut llargues.
1: Sí, sí. Bueno, però també hi ha hagut xiuladíssimes extremes. La qüestió és que La bola negra... La

0: La nova pel·li de Los Javis es converteix ja en les últimes hores com una altra ferma candidata a endur-se demà el Premi Gros al festival. Entusiasmat a crítica i a públic, entre ells el nostre enviat especial a Cannes, en Marc Garriga.
1: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
2: Es que lo asesinaron, que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos. Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+, pueden ser grandes y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sino que, como siempre hemos hecho, queremos llegar con historias nuestras a todo el mundo.
1: Los protagonistas son Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la cámara, y Miguel Bernardo, aquí acompañado. Acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close.
0: Gràcies, Marc Garriga, des de Cannes. Ganes que s'estreni i poder veure La Bola Negra, aquesta nova pel·lícula dels Javis. Ara són les 7:21 i el que sentireu és com sonava el concert de la pianista i compositora Clara Peya ahir a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: La Clara Peya, que actuava ahir en el marc de la gira de presentació del seu nou disc, Nuca, i entre el públic del Paral·lel hi havia el nostre company, en Marc Ruiz.
1: Clara Peya ha compartit la seva música amb el públic i amb les veus de Carmen Aciar, Henry o Will Mas. Ha aconseguit que cançons que són un cop de puny, com La pedra i el camí o Solo existe la verdad, sonin plenes de tendresa. Veu Incendios, Les flors prohibides o La nuca han servit per compartir vulnerabilitats amb un públic que ha abraçat Clara Peya aplaudint amb entusiasme.
2: Avui hem fet un ritual aquí compartint soledats. I tot i que jo tornaré a casa i em sentaré sola, perquè és un mal d'època i perquè jo em sento sola, avui ara, en aquest moment, la soledat s'ha compartit. Avui hem girat la nuca.
0: Gràcies, Marc, des de la Paral·lel. I avui, que és divendres, més novetats musicals. Es publiquen discos, entre ells, nova cançó ara, de l'Ernest Prana. Calenca.

el músic empordanès li ha tret partit això de ser pare, perquè si fa un parell d'anys composava aquesta cançó que sentim, Serem un de més, que s'ha viralitzat a xarxes després de convertir-se en la banda sonora d'aquest país per anunciar un embaràs. Ara l'Ernest ha publicat com li ha canviat la vida un cop ja és pare, amb el tema Quina sort.

0: veure, quina sort, però, Ernest, ja t'ho trobaràs, això. Vull dir, canvia bloquers.
1: Que no, que quina sort.
0: Sí,
1: que
0: quan
1: quina sort,
0: vinguin aquelles rebequeries enmig del súper, se t'estiri terra, eh?
1: No, escolta, tot té coses bones
0: i dolentes. I comenci a venir aquella vergonya de, sisplau, no em muntis aquest numeret aquí.
2: No patiu que la resta que estem comprant al súper ens és igual, eh?
0: No, no, us és igual, no.
2: No, a mi no. A veure, un moment,
0: alguns es queden mirant-nos, assenyalant i dient, és que de veritat aquest pare no sap ni calmar aquesta criatura. I ara deixeu-me en pau.
2: Doncs jo us dic, des de la meva perspectiva, que jo ho comprenc. Els nens fan soroll, corren, xuten pilotes i et donen un cop. Jo sempre dic ben fet, perquè és l'època que has de jugar i fer coses.
0: Gràcies,
1: Roger. I estic
2: segur que tota aquesta gent ho fa molt malament com a pares i mares, excepte el Sergi i la
0: Maria. Gràcies,
1: Roger. Mireu, doncs,
2: si
1: a l'Empordà...
2: Si puc veure el qual al carrer, a veure si no podran jugar la pilota al carrer.
1: Tota la raó. Ara anem a l'Empordà, d'on és l'Ernest Prana, i ara ens anem fins al Baix Camp, més concretament a Cambrils, d'on és l'Ivan Herzog.
2: Aquesta família d'artistes, el fill del cineasta Werner Herzog, que va néixer a Cambrils.
0: Ah, no,
1: no
0: sabia
1: això. No, està inventant.
0: Ah.
1: T'ha colat, per un cop que detecto jo la trola d'en Roger. Mira, potser us sona aquesta cançó que el va donar a conèixer, et prometo, una cançó romàntica que s'ha convertit en un dels himnes del darrer Sant Jordi, eh? Doncs lluny de repetir la fórmula, ara l'Ivan llança el seu nou senzill Des de lluny, on intenta esbrinar què passa amb totes aquelles promeses fetes a l'inici d'una relació quan aquesta arriba al seu final.

0: Ivan Herzog, un dels artistes que hem triat entre els que avui divendres publiquen nou material musical. Ara ens anem acostant ja a 8:15, moment que obrirem l'actualitat de la jornada, no sense abans gaudir de més música. Aquesta ja podríem dir que és música clàssica del nostre país.
1: Home!
2: Fa divendres aquesta cançó, trobo.
0: Laia?
3: Revolució sexual?
2: Sí, senyora.
3: La Casa Azul?
2: Sí, senyora.

0: go.
1: Així sona els experts.
2: Quina ha sigut la incidència?
1: Ah, no ho sé, ha fet un reset del tren.
3: Un reset, el típic reset del
1: tren. Anem a fer un reset del tren, ens hem espantat. I aleshores la gent ha baixat amb desbandada del tren.
2: A quin municipi?
1: A Granollers.
2: I on han anat? Han anat a buscar feina a Granollers?
1: No, no, és un altre tren, que aparentment era per allà, però no ho sabem, no? Jo he anat com per sortir, he mirat educadament el conductor, que estava com traient també el cap, i ha dit, no, no, no baixin, que ara arrenquem.
3: I has cridat, pardillos!
1: No, he pensat, que tontos, sortir sense cap informació. I aleshores he tornat i m'he assegut còmodament i el conductor ha dit per l'altaveu, ara tancarem les portes, veus? Però és que en teníem raó nosaltres.
2: I quin tren ha arrencat primer?
1: I ha arrencat primer l'altre.
2: L'altre, eh?
1: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia i bon divendres.
1: Bon dia.
0: Dos quarts de vuit, què hem de saber per avui? Que és divendres, com us dic, 22 de maig.
1: Que avui el govern portarà els pressupostos al Parlament. Ja ho va fer al febrer, però els va haver de retirar per falta de suports. Aquest cop sí que en té la... Perdoneu. Sí que... Ui.
2: Que et portaré aigua.
1: Ja està, ja estic bé, vinga. Ja. Aquest cop sí que els té garantits, els suports. A les 9 hi haurà una reunió extraordinària del Consell Executiu que els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on, com diem, doncs ja té la majoria assegurada amb Esquerra i els Comuns. Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Precisament el Parlament ha girat l'esquena a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Els diputats els n'han demanat la dimissió arran de la infiltració policial en assemblees de docents. Esquerra i els Comuns, socis d'investidura del govern Illa, han votat a favor de la destitució de Trapero, així com la CUP i Junts per Catalunya. El PP ha fet costat al PSC en el rebuig de la reprovació i Aliança Catalana i Vox s'hi han abstingut. D'altra banda, la cambra, amb els vots a favor d'Esquerra i els Comuns, també han demanat la destitució de la consellera d'Educació si a curt termini no aconsegueix tancar un acord amb la comunitat educativa, que recordem que està en vaga. Justament aquest migdia el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions per intentar desencallar el conflicte. L'USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. Precisament, al País Valencià avui afronten el desè dia de vaga indefinida dels docents. Les negociacions amb el govern estan absolutament trencades. En les últimes hores han anunciat la dimissió 120 directors d'escoles i unes 140 persones més que formen part dels equips directius. De fet, les dimissions han augmentat i ja han dimitit 300 càrrecs directius.
2: És que és molt fort això, perdoneu, del País Valencià. Hem parlat de la vaga de docents aquí al Principat, però al País Valencià trobo que se n'està parlant poc de com de ferms s'estan mantenint amb les seves reivindicacions dies de vaga indefinida i, a més,
0: 10 dies de vaga indefinida,
2: exacte,
0: com deia l'Anna.
2: Sí, sí, aporten molts dies aguantant. Es veu que hi ha caixes de resistència, m'han explicat, que s'estan donant molt suport i, escolta, estan en peu de guerra i els felicitem per les seves reivindicacions. I, a més, és interessant veure com aparentment no es mou ni una fitxa, des de les administracions.
0: Bueno, qui mana ara mateix? Qui hi ha al govern del
2: País
0: Valencià?
2: Està clar, però vaja, molta força.
0: Molta força i molt escalf.
1: Sí. A Madrid, l'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències i a l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a través de l'empresa Análisis Relevante del seu amic Julio Martínez a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol ha defensat que l'operació va passar tots els filtres i també s'han bloquejat els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar del soci del seu pare. El govern continua assegurant que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: I recordeu que avui, 22 de maig, és el dia de les persones que van de gòtiques, ara que parlàvem d'aquestes empresàries, així que podeu explicar...
3: És veritat, les filles de Zapatero ho eren,
0: sí,
3: de gòtiques.
0: Explicar-nos la vostra relació amb ells i, sobretot, la pregunta del dia avui directa, que és quina fou la vostra tribu urbana i què us sembla ara per ara.
3: Molt bé.
0: Les 7:33. Anna, què no t'esperava saber avui?
1: Doncs mireu que una treballadora d'una cafeteria de Londres ha estat acomiadada per queixar-se que passava fred a la feina. Hosti. Es veu que en aquesta cafeteria els responsables...
2: Poso les barbes en remull, eh?
1: Els responsables obligaven a mantenir la porta oberta fins i tot a l'hivern per atraure clients.
0: Home.
1: Aquesta noia es va queixar perquè la temperatura dins del local era molt baixa, diu que estava a uns 12 graus i que havia de treballar amb diverses capes de roba i una armilla tèrmica. A més, es veu que no els deixaven posar la calefacció.
3: Però què és això?
2: Home.
1: Doncs aquesta noia es veu que s'ha queixat en un grup intern de WhatsApp de l'empresa i llavors doncs va ser quan li van començar a reduir hores de feina, la seva relació amb els responsables va canviar cap a pitjor i a més la van acomiadar per correu electrònic.
2: Bueno, em sembla gravíssim tot i aquesta noia segur que ho pot denunciar, això.
1: La justícia britànica va considerar que l'acomiadament havia estat improcedent i va obligar l'empresa a indemnitzar-la amb uns 24.000 euros.
3: Ara. Bravo, home, què és això? Home. Porta oberta, 12 graus, a sobre no li deixeu posar la calefacció, però què és això? Era una tortura xina, això?
1: Exactament.
0: Red flag. Sí. El titular d'esports.
1: La jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, ha rebut l'alta mèdica i demà podrà disputar la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. A Oslo també hi ha viatjat Irene Paredes, però és dubte per jugar aquesta final. I, de fet, aquí a una hora doncs, farem nosaltres aquí la porra experta amb la Laura Grau.
3: Estic començant a estudiar ja què dic, eh?
1: Què dius, eh?
0: Oients, podeu participar, eh? Farem el següent bloc informatiu, porra final de la Champions femenina i porra futbol català autèntic, que demà hi ha l'última jornada, jornada unificada, 6:45 de la tarda.
1: Sí. Per cert, que el sindicat d'àrbitres ha denunciat al Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez.
2: Ja era hora.
1: A més, hi haurà eleccions al Club Blanc si Enrique Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
0: I quin temps farà avui, divendres?
1: Doncs avui tindrem ambient d'estiu, farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot es poden arribar a assolir els 35 a Ponent, i de fet només a les poblacions a tocar del mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
0: I ara el que arriba és la música dels Catarres, que ens canten dos dies abans ja el seu Diumenge sense drama. I ara, amb la Laia, un compte d'Instagram, de quina branca del coneixement humà?
2: De la història.
3: Compte, perquè aquesta cançó dels Catarres diuen que pot ser una de les cançons de l'estiu.
2: Ah, sí?
3: Eh?
2: Sí, sí, sí. Oh.

0: escoltes ICAT. Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
1: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
0: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
1: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
2: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
5: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
6: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
7: Les 7:41, l'hora del conte. Estic mirant el monitor de la Laia, que ens porta aquest compte d'història d'Instagram. Es diu La història que no sabies, i veig que aquí al capdavall, al capdamunt, tenen un post sobre Orient Viaix d'Urgell, aquest nom que Lleida es torna a posar de moda, perquè és un nom de la zona.
8: Avui no només a Lleida, jo en conec a Barcelona, sí.
7: Ah, també, nats aquí, Tenen, tenen lleiditis, Bé, avui comença...
9: Orient Viaix?
7: Sí, sí, és el nom com d'una baronesa, comtesa.
8: Mira, és la comtesa que va convertir l'amor en una estratègia política.
9: Ens és un nom femení, Orient Viaix.
8: Sí.
7: Els diuen Aurem, no? Algunes noies.
8: Aquesta que comença jo diuen Aurem Viaix.
7: Ja, perquè Viaix té com un viatge de gent. Bé, doncs...
8: Va, que encara us he dit el nom del compte.
7: La història que no sabies.
8: La història que no sabies, exactament. De fet, veu d'un podcast que és en català, hi ha un episodi nou cada diumenge, justament sobre històries, barreja curiositats i història, d'acord? És la Natàlia Moreno aquí darrere d'aquest compte i la veritat és que, a més, combina forces imatges tan històriques com recreades amb intel·ligència artificial.
7: Clarament, aquí no enganya.
8: No, però n'hi ha que són històriques,
7: Sí, sí, no, però clarament aquí no te la juga. Vull dir, les que són IA, és claríssim.
8: És claríssim, exacte, ja, no pretén dissimular-ho. I m'agrada perquè això, com us deia, més enllà de... Són episodis concrets de la història o bé a curiositats, per exemple, 5 coses que no sabies del barri xino de Barcelona, no? Per exemple, la història del barri més mític, contradictori i estigmatitzat de Barcelona. I, per exemple, en diu, no?, que va ser un nom inventat per un periodista, això de barri xino,
7: Que ho va fer a Francesc Madrid. La gent no ha vingut al nostre país, que n'hi ha molts escoltant el programa, no va haver-hi xinesos, o no va haver-hi una onada de xinesos, És una manera de parlar.
8: Ah, exacte.
7: Que també té bastant de debat sobre què volia dir exactament amb aquest nom, que ara es diu, i ara és el Raval, també podria dir pels nouvinguts.
9: Jo crec que un bon despectiu. No?
8: És a dir, sí, mireu,
9: aquests que venen de lluny, doncs, què és el més lluny que tenim tots a la ment? Xina, no? Doncs...
8: De fet, en aquest article periodístic que es va com batejar aquest barri, doncs es deia que la mina és la gran taverna del barri xinès, deia, perquè el districte 5è, com Nova York, com Buenos Aires, com Moscou, tots tenen el seu barri xinès, doncs una mica com per dir, fent el paral·lelisme amb grans ciutats del món.
7: Com si fos la Chinatown d'aquí sense ser-ho,
8: Exacte,
7: però
8: sense
7: ser-ho. La mina que hi té a veure.
8: Parla d'aquí, perquè el reportatge parlava d'això, i llavors en aquest cas doncs parlava també del barri, això, xino, perquè a més no es deia xinès, és el barri xino, no? Sí, es deia així, com en castellanisme. També ens parlen de, però no només de, bueno, hi ha moltes més curiositats, però llavors, per exemple, paraules que no sabies que venen d'una persona, aquest també m'ha fet bastanta gràcia, la nicotina es diu així per un tal Jean Nicotina, que va ser un diplomàtic francès, etc.
7: I l'ajudava una científica que era la Tina.
8: Sí,
7: no, de veritat. De veritat, és com Marie Curie.
9: Ah, clar,
7: clar, seu marit.
9: És veritat.
8: O el Sandwich, que no sé si sabíeu.
7: Sí, era un comte. Un comte de...
9: El comte de Sandwich.
7: Sí, un baró, un duc.
8: Exacte, comte de Sandwich, sí, sí.
7: Ah, veus, comte, qui ho havia dit?
8: Era, es deia John Montagu, però era com que era comte, doncs li deien pel seu nom del comtat, diguéssim, comte de Sandwich.
9: Menys el Núñez, que li deia Sangus.
8: Ah, és veritat. Sangus. La guillotina...
7: Veus, Núñez i Navarro també eren dos científics.
9: Exacte.
8: La guillotina no porta el nom de qui va guillotinar, sinó de qui...
7: El marquès de Guillotenc.
8: No sé si era marquès, també era marquès.
7: Estic donant títols nobiliaris una mica random, però vull dir que...
9: Bueno, això també ho fa la monarquia espanyola, eh?
8: Josep Ignàs Guillotén, es deia, era metge, eh?
7: De la plebs no era.
8: No, però era metge, diguéssim.
7: Bueno, doncs era... A veure, burgès no ho devia ser, perquè llavors s'acabaria... Ah, no, clar, que eren burgès, eren els bons.
9: Anastasista, una mica, sí. És veritat.
8: I en Boicot, sabíeu que Boicot ve d'un senyor que es deia Charles Boicot?
9: Ah, sí?
8: Sí, és interessant, també.
7: Bueno, com els condons, també, la gent que es diu còndom ja està marcada per tota la vida, pel científic que els va inventar.
8: Diesel també ve d'un senyor que es deia així, o fins i tot saxofon, l'instrument que porta el nom d'Adolf Sax, que va ser un inventor belga que volia fer un instrument i va fer el saxofon. Vull dir que tot és molt interessant. Ja us dic, moltes converses, eh? Aquests comptes que ens donen converses de sobre taula trobo que són
9: essencials. Per cert, he buscat quantes haurà enviat ja a Catalunya. N'hi ha 82.
8: Veus?
9: La majoria són al Segrià i a la Noguera.
7: Quin és el lloc més allunyat de Ponent on hi ha auroenviatges?
9: Doncs mira, al Maresme.
7: N'hi ha quatre. Aquestes tenen lleiditis, eh?
9: Sí, vull dir que no
8: tenen. Potser tenen família. La que conec jo és veritat que la mare és de Lleida.
9: Ja pot ser.
7: De fet, ara que ho dius, a mi em fa molta gràcia portar de cognom, un cognom que només és de Lleida, terra en la qual tinc un contacte, crec que nul, però portar-lo tota la vida em fa com riure.
8: Un cognom o un nom?
7: El meu cognom... No, el nom és germànic. Sí, no, el meu cognom és només n'hi ha Lleida.
8: És veritat. No, doncs podries anar-hi de visita un cop a l'any per retre homenatge al teu cognom.
7: Ens escriu a l'Anna, que ens diu: jo conec un auroenviatge de Terrassa. Bueno, ara tothom aquí, tothom en coneix, eh?
9: Mira, al Vallès és veritat que n'hi ha 6. Mira,
7: veus? Doncs
9: una d'elles...
7: Anna, busca les altres 5 i ja ens ho diràs. Seguim amb més música, són 7:45 i volem anar fins a la fi del món amb vosaltres. It's the end of the world as we know it. Per tant, Laia, escoltem els...
8: Rem.
7: Tres lletres.

0: Així sona els experts.
1: La majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes,
2: que peste!
1: Doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
3: Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és que t'estic preguntant a la cara.
4: A veure, no m'hi he
1: morrat.
4: Quan acaba de fer esport. No m'hi he morrat.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 7:49, més lliçons d'història. Marc ens diu que Estraperlo ve de Strauss i Perl. Aquest dia l'havia llegit, els primers estraperlistes. I la Magda ens diu que Jules Leotard era un ballarí i de qui venen els leotards, els pantalons.
1: Boníssim, també.
3: I la Mireia diu, atenció, que la meva parella, s'encarrega dels focs artificials del concert de demà de Bad Bunny a Barcelona.
1: Què dius ara? Quina responsabilitat,
3: I ens explicaràs com li va al teu nòvio o nòvia artificiera. I diu, ni així he aconseguit que em doni un passi per anar al concert.
1: Difícilíssim,
3: i diu, m'he hagut de conformar en anar a veure Svetlana Cunit, que mola molt.
4: Molt millor plan.
3: No, millor no. Diferent. Bueno, Mireia, aprofita i queda't a la gossa sorda, no?
1: Home, clar.
3: Perquè és el mateix, no?
1: Sí. Quedo parada, Cunit és com la meca dels concerts,
4: tot,
1: no?
4: Sí, pues.
3: Digueu-nos què fareu aquest cap de setmana i sí, estic segur que així serà, per un motiu o un altre passareu per la ciutat de Cunit.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
3: I després d'explicar-nos cosetes, aprofiteu i voteu la cançó de les 10. Teniu aquí el nostre grup de WhatsApp fixat en l'enquesta per decidir la cançó que clourà la nostra setmana. Com sempre, a partir de les 4 que us pretrien, Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
4: Un 22 de maig com avui de l'any 1994 naixia en Lil Dami.
5: M'he enamorat al supermercat.
3: Felicitats, Damià!
4: Felicitats!
5: Secció del congelat. M'he enamorat al supermercat. He trobat l'amor al lloc menys esperat.
4: El traper terrassenc es va fer conegut sobretot arran d'aquest hit de l'any 2022 al supermercat. Fins aleshores havia publicat dos àlbums basats en la música urbana, barrejats amb d'altres estils més pop, fins i tot l'habanera, però sens dubte va ser Supermercat la cançó que el va catapultar i el va fer conegut arreu del país. De fet, el videoclip de Supermercat va ser el vídeo en català més vist a YouTube ara fa 4 anys. I avui ens hem fixat justament en això i hem rebuscat entre els top 10 dels vídeos musicals en català més vistos aquell any, el 22. I us proposarem la tria entre les 4 cançons d'avui. La primera, ja la sentiu, és el hit que segurament va ser la cançó de l'estiu d'aquell any, i el segon és de Zoo.
6: Espanya

0: no toca.
1: És la cançó Panya, que el grup de Gandia van publicar un any després del seu darrer disc, Llepolies, una crítica satírica a la situació política i social de l'estat espanyol, on s'aborden qüestions com la corrupció, l'abús de poder i la hipocresia de les elites. Més videoclips de cançons que ho van petar el 2022.

Abans d'eclosionar amb el Coti per Coti, els tiets s'estaven consolidant dins l'escena urbana del país amb aquesta cançó, que venia a ser com un joc de l'1 al què. De fet, aquest va ser un dels primers avançaments del disc que publicarien un any més tard i amb el que van rebentar, aquell èpic solete. I acabarem amb Antònia Font.

0: El grup mallorquí retornava amb un disc molt esperat pels seus seguidors. Feia més de 9 anys que no traien nou material i fa 4 anys ens deixaven l'àlbum Un Minut Estroboscòpica, que entre d'altres cançons aplegava aquesta que sentim i que va colar el seu videoclip entre els més vistos de l'any. Oh, la, la. 4 cançons que figuren al top 10 dels vídeos més vistos en català a YouTube del 2022. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Lil Dami amb Supermercat, Zo amb Panya, Tietz amb la cançó de l'1 al què o els Antònia Font amb Oh, la, la.
1: Avui sí que va guanyant de pallissa aquesta hora, a les 7:53. El Zo amb Panya, molt lluny queda en segona posició aquesta que sentiu de fons, Oh, la, la, dels Antònia Font. Però la decisió és vostra, entreu al nostre grup de WhatsApp, cliqueu i podeu decidir quina serà l'última cançó d'avui. Ara més escena del país amb en Roger Petrós, que ens canta El món.
2: He vist tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Així sona Els Experts.
1: La Mireia afegeix, diu que el seu top amb popular top 3 worst songs són totes les de Búhos, totes les del petit de Cal Eril, pobre.
2: Bueno, és per dormir.
1: I també de Manà.
2: Oh!

0: apropant a les 8 del matí i, com sempre fem per anar culminant aquesta hora, us oferim la nostra cançó IA. Laia, avui què esclata a Lleida?
1: Avui la Lleida? Ah, la festa del Cargol.
0: No, digueu-ho bé, digueu-ho bé.
1: La plec del Cargol.
2: Ara, la plec. Què festa del Cargol?
1: Ara, perdó, és que m'agafen en fred.
2: Hem de dir Cargol o Caragol? Epa.
0: Mira, el text, jo m'he mirat el que ha escrit la nostra companya, la Noelia Casellas, que és de Lleida, sí. Per tant, fa servir la seva, dintre de l'estàndard, igual de digna que altres varietats.
1: Tant només.
0: La seva varietat, i el guió l'he llançat fa estona perquè ho he dit fa una mica. Però bé, avui fan lo caragolazo, no?
1: Ai, no ho sé, és que no he anat mai jo a la plec del Cargol.
0: Bé, expliqueu-nos com ho dieu a Lleida. Ara us oferim la nostra cançó i, com sempre, de mirada, endevinar qui dels personatges del programa l'ha escrita i després musicada amb intel·ligència artificial. Avui, com que esclata la plec, hem dedicat la cançó a aquest simpàtic molusc.

0: molt bé.
1: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Time, 8 anys. Comencem aquesta nova hora amb els Cascada. Són les 8 i 3 minuts del matí i us desperteu amb els experts d'ICAT. I som cada dia fins les 10. Que tingueu un bon divendres, oients, amb la companyia aquí de la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró, que ja és divendres.
0: Yeah, i en Sergi Vives,
2: bon dia. Si amb això no us hem despertat, no sabem què ho farem.
0: Recordeu, companys, que just ahir a aquesta hora us vaig recomanar una pel·li noruega que em va molar molt, l'Hermanastra Fea.
1: Aquesta... Sí, la Germanastra de Ventafoc.
0: Sí, doncs ens ha escrit la nostra oient noruega, l'Elga, que des de Noruega doncs aprèn català i escolta aquest programa.
2: Ai, que diu... vagi a veure el Barça, eh?
0: Sí, i diu, no, diu que a Oslo li queda 8 hores amb cotxe.
1: Vaja, ostres, pobra.
0: Però dilluns. Ahir a la nit va veure la Germanastra Lletja, en versió original, perquè, bueno, la seva, és noruega, i diu, he de dir que no és el tipus de pel·li que jo veuria, però tot i així m'ha agradat en certa manera. Diu, aquest és la Ventafocs més a prop del conte dels germans Grimm que no pas la versió de Disney. Jo trobo que hauríem d'aparcar ja Disney com a patró de res, perquè...
1: Clar.
0: Sí.
2: Jo crec que no ho és, no, a... patró?
0: No, bueno...
1: Però és referència per molta gent.
0: Sí,
1: si tu dius, vas a veure la Ventafocs, potser, malauradament, encara molta gent pensa que hi haurà la Ventafocs de Disney, i no és així.
0: Aquesta la tenim a molts portals, aquesta, i diu l'Elga, la versió dels germans Grimm també li tallen els dits dels peus. Ho veieu com no era un spoiler el que ja us feia? Feia referència...
1: El conte ja surt.
0: Feia referència al conte original. I diu, a la vegada, crec que dona una imatge de l'enfocament histèric de la pressió estètica actual, que és, com us deia, un dels principals valors de la peli. Diu l'Elga, per acabar, ha estat difícil de veure, molt ben feta, però m'ha semblat repugnant. Bueno, és de terror, també ho dic.
1: Jo estic bastant en línia amb l'Elga. És a dir, per un cantó, em sembla bonic
0: el
1: que vas explicar.
0: No, però és que empatitzo.
1: Ja, però empatitzo, perquè a mi no m'agradaria o em costaria.
0: No t'agradaria.
2: Doncs a mi m'ha cridat l'atenció.
1: Si tallen dits del peu, a mi em tira enrere. Mira què vols que et digui.
2: Ja la veuré jo.
0: És per riure, el dit del peu.
1: A mi la intenció m'és igual. O sigui, el tema és que si el tallen i jo ho he de veure, doncs a mi això em tira enrere.
0: Doncs aquest cap de setmana has de veure la Germanastra Lletja i Rebalejar, també, de l'Isaac i la Cuesta.
1: Sí, Rebalejar em ve més de gust.
0: Sí, que si juguem a aquestes sintonies, Laia... Bueno, aquesta us pot semblar que és d'en Sergi, perquè és del rotllo, però també és del 3CAT.
1: És de la Renaixença,
0: És del programa La Renaixença, de Catalunya Ràdio, l'espai que presenta en Peyu, que ahir al vespre em va recollir el premi a millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació de Catalunya.
1: En Peyu i tot l'equip del programa de La Renaixença van pujar a l'escenari a recollir la distinció i en Peyu va agrair el premi i va fer un crit d'alarma per l'estat en què es troba el català.
3: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent. I això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho... Bueno, jo crec que és molt fàcil. Vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està. No ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està. No hi ha un altre.
2: Bravo, bravo,
1: Peyu, president!
0: Recordem que 100% excepte la classe de castellà, la d'anglès o la de francès, no?
1: Bueno, per això, per qualsevol lloc del món, no?
0: Exacte. Bueno, sí. Bueno, pues ja està, és que tampoc han discutit res, no? Bueno,
2: és que ens ho discuteixen, eh?
1: El jurat del premi va destacar la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i el so del programa, també la música en directe, que recordeu que hi ha l'Arnau Tordera per allà remenant les cireres, i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El premi Ràdio Associació en Innovació ha estat pel programa de Catalunya Música La Cinta de Moebius, de la matemàtica i músic Laura Ferrer. I el guardó, el millor professional de ràdio, ha estat pel periodista de RAC1, Xavi Bundó.
0: I recordeu que demà dissabte a tots els oients experts que vagin a Cunit voldrem crònica experta amb àudio i vídeos del concert de la Gossa Sorda i també dels que actuen just abans, els Svetlana. Aquesta cançó, una de les seves més recents, es titula Toy Pegao. Toy Pegao.

0: escoltes ICAT.
1: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'estar esperant.
2: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
3: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
4: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3Cat.
0: Casa Babylon. La casa més urbana i festiva d'ICAT.
5: Filles de Cassandra i Tanxugueires tenen nou disc. Aprofitem per fer un repàs de la riquíssima escena musical gallega.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
6: Les 8 i 11 minuts s'incorpora a l'antena la Laura Grau. Bon dia, bon divendres.
7: Molt bon dia.
6: I parlem de la gran cita, perquè una de les coses, jo em vaig entretenir molt a mirar sobretot els reels i les reactions, i veia molta gent comentant a l'Insta quan és el següent càsting, quan és la segona temporada. Ja s'hi poden anotar?
7: Sí, efectivament, s'ha obert el càsting de la segona temporada de La Gran Cita, i diu, de fet, la informació del 3Cat, ja et pots apuntar al càsting per participar al programa de la Dulceida, el dating més gran de la televisió al sud d'Europa. No sé això en què es basen, per dir-ho.
6: 100 persones de cop entren, no?
7: Això també és veritat. Mira, veus, doncs és això, per una qüestió de quantitat.
6: Deuen demanar moltes coses que no...
7: Mira, ara diré el que demanen.
6: Ah, vale, no trobo que sigui problema, perquè la gent...
8: Que estigui solter, no.
6: Sí, bueno, això depèn de la relació que tinguis en aquest moment, eh? Però com que són gent bastant expansiva i bastant definida, no?, el seu caràcter, el seu perfil...
7: Per què dius que són expansiva? Hi haurà tímids, també, no?
6: No vaig veure cap tímid, jo.
7: Bueno, clar, també... Home, perquè els tímids no es veuen.
9: No vas a un càsting de tele.
6: Ho dic perquè també els realitzadors del docu, ja em deieu tu, Laia i Laura, que sí que l'heu vist, sí que es fixaven en allò que donava més suquillo, eh?
7: Aquest és el tema.
6: Explica'ns tu, que tu sí que ho saps.
7: Ah, doncs mira, si tens entre 25 i 45 anys, ja et ve de gust tornar. Mira, Roger, tu hi podries anar, eh? Doncs ja t'hi pots inscriure i cal omplir el formulari. Efectivament, a mi el que em fa patir, va patir. A veure, jo crec que tothom que s'hi apunti ha de ser molt conscient que el més probable és que vagi a fer de palla, de gruix, perquè clar, si tu de 100 al final només trien 6 parelles, el més probable és que tu allà havies fet bulto.
6: Bueno, però jo tinc confiança, eh? Mira,
7: no, tothom en té de confiança, però mira.
6: Aficions, posa dos punts. Magic the Gathering, Evangelion.
7: Sí, el dia del friki és dilluns que ve, diguéssim. No, però... que no. Busquen gent molt més estandarditzada.
8: Què va?
7: De fet, mira,
8: busquen de tot.
7: Sabeu a qui li van enviar un correu perquè participi a la gran cita? A la Laura Grau.
8: Laura Grau?
9: Que li van enviar a tothom aquest correu.
7: No,
9: a vosaltres no, perquè sou grans i esteu casats.
8: Un moment, Roger,
6: et
8: van enviar un correu?
6: Jo no he rebut mai.
7: Zero, zero correus.
8: A mi tampoc. Marivia, et van enviar un correu? Tampoc. Anna, et van enviar un correu a tu? Tampoc.
9: No sou el perfil, nois, però jo al meu entorn hi ha 10 persones com a mínim que han rebut aquest correu i tothom l'ha rebutjat.
8: Sí, ja.
9: Bueno, la primera edició havíem de fer una mica d'expansió.
8: Estàs rebent pressions? Estàs rebent pressions per apuntar-t'hi?
9: Alguns dels meus amics diuen que és una moltíssima idea per fer discurs polític i tal, i dic, clar, jo crec que tinc altres plataformes on anar a curar les meves falques.
7: Perquè en el fons aquests llocs, en el fons qui munta el xiringuito té el poder per treure el que vol treure i el que no, i llavors si ells no volen treure discurs polític no te'l trauran, per molt que t'ho diguin.
6: La gent anava molt mudada, anava molt mudada, jo també hi vaig en alguna ocasió, però si m'hi presento, m'agafen i vaig amb la samarreta de fetus, que dic...
7: Seràs els de la palla que deia jo? Però tot bé. S'ha de fer una funció, vull dir, en aquesta vida. També et diré, vaig sentir els Santi Villas comentant amb una tertúlia de Catalunya Ràdio que la gent anava mal vestida, més pensat, però tu quin estàndard de món vius? O sigui, en Roger i jo no entraríem ni per la porta, i allà escolta, es veu que anaven mal vestits.
8: La parella d'en Santi Villas és en Marc Giró. Ja, per tant, per ell, la resta de la humanitat
7: clar,
8: va molt
7: em va
8: vestida.
7: Semblar molt poc barrejat amb el món mundà, en Santi Villas fent aquell comentari. Sí, com sigui, voleu saber quines són les preguntes?
8: Sisplau.
7: Especialment, Laura, si vols, ja que ets la candidata perfecta,
9: que
7: s'ha de contestar en aquest formulari. La primera pregunta, com ens has conegut? He vist la primera temporada, anuncio les xarxes, he rebut un missatge vostre o a través d'amics o coneguts? La Laura ha rebut un missatge.
6: Xarxes.
8: Això és com anar, jo què sé, a un vila rural, no?
7: Què vols dir?
8: Aquest tipus de pregunta. Com ens has conegut?
7: Nom i cognoms no cal, DNI, data de naixement, professió, val, molt bé, d'on ets i on vius també ho sabem, correu electrònic, xarxes socials, ah, clar, el que volen és fer-te una bona estalquejada a les xarxes.
8: No hi ha res de jogo.
7: Espera't. Ah. Situació sentimental actual, i posa entre parèntesi perquè concretis, divorciat de, solter a, vidu a...
9: Facebook, només és complicat.
6: Això. Solter.
7: No, però no s'ha d'escollir entre. És a dir, és uns parèntesis perquè t'inspiris.
8: Ah.
7: És a dir, tu pots... Resposta oberta.
8: Casat de... Això
7: sí. Casat de... No ho posa, però podries...

0: Bueno,
1: que per un és tancada i per l'altre no.
2: No, això és fatal, això és un malentès.
3: Unilateral secreto.
4: Clar, això és fatal. T'imagines que algú posa això i l'agafa?
0: Perdona, això en el fons ho vol molta gent.
3: Bueno, això ho té molta gent.
0: Exacte.
4: Això ens revela que si aquest qüestionari és el mateix que la primera vegada, quan hi ha hagut parelles i ha passat, en concretament dues, que s'han trobat i que segons ells, la IA, blibli, bla, bla, que són els que la parella perfecta i no sé què...
1: L'algoritme, sí.
4: Exacte. Eren un que volia relació oberta i l'altre tancada. Hola?
3: A veure, però això de l'algoritme, no veieu que sóc és els pares? Vull dir, us ha d'explicar tot, que és una mica la gràcia de la mentida, no?
1: Posa comentaris, posa, jo prefereixo l'algoritme.
4: Algoritme, no?
1: No, que jo prefereixo l'algoritme.
4: Ah, tampoc no t'agafaran, Roger, mai així, eh? Mai. I ja està, i heu de pujar un vídeo de presentació entre un i dos minuts on respongui com et defineixes, quines aficions tens, quines són les teves red flags... Com ets com a parella? Com ets com a parella? Difícil, això.
0: Tio, com ets com a parella?
4: Pregunta-li a la meva parella, no?
0: Meravellós, no? Jo què sé.
4: I com hauria de ser la teva parella ideal?
1: Com ella vulgui.
4: Oh, com ella vulgui. Això vol dir que et va bé qualsevol cosa?
1: No.
3: Està molt bé saber el que vols.
1: Sí?
3: Home, no, clar.
4: Mira, ahir es va dir en aquest programa que els homes d'avui en dia no saben el que volen i les dones saben el que volen i no ho troben.
3: Totalment d'acord.
4: Oi? Ho vaig dir jo, Laura.
1: Així anem,
3: no? Ho has dit tu. S'està citant ella mateixa. M'encanta.
1: El problema és que no hi ha prou... Bueno, sí que hi ha prou pisos, no? Però com que són tots la mateixa gent, si la gent no s'enrotlla, no trobarem lloc on viure.
4: És un problema secundari a l'habitatge, això.
1: Va, quedem-nos amb la Dua Lipa, que és molt llegida. Ell a comentaris posaria reading i es posaria una foto fent una mica de performant, no? Una
0: I de seguida lectura. Seguim parlant de xipejos i coses similars, perquè ara ve el consultori de la Laura. Seguim
4: hauríem
0: amb la
4: de fer,
0: matèria.
4: Laura, una gran cita alternativa on la gent pogués posar llibre preferit, pel·lícula preferida,
1: ara,
4: oi?
1: Ara!

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Un quart i 5 minuts de 9 del matí. Seguim al fil una mica de la salsa i de tot allò crocanti. Avui a l'espai de consells sexoafectius de la Laura per altres persones. En quin caire d'aquest tema entrem?
2: Mira, avui és un dels dies en què no aplico a la meva vida personal absolutament res del que diré a continuació, però jo us ho he de dir perquè penso que és realment el millor que podeu fer. El que
3: passa sí, és la teoria.
4: És el correcte, però tu
2: és
4: no
2: el correcte,
4: estàs en el camí
2: correcte. Jo mai ho faig.
3: Ja.
2: Perquè jo ho ventilo tot.
3: A veure.
4: I avui la següent pregunta serà per què no ho fas?
2: Bueno,

0: Avui va sobre què dir i què no dir quan estàs coneixent algú.
1: Hosti, noi.
2: A mi això de donar exemple sempre m'ha semblat molt presumptuós, eh? Vull dir o saps coses o les fas. No li exigiu a la Laura les dues.
1: Què dir i què no dir quan estem coneixent algú?
0: Però no a aquesta persona, sinó a l'entorn, vale? Clar. Vull dir, hi ha com tota aquesta què irejar i què no irejar. Cosa de la comentata i del safreig i d'explicar-li a les teves amigues i als teus amics més propers he quedat amb algú i ha passat això... Jo ho ventilo absolutament tot perquè és de mala educació tenir el mòbil sobre la taula mentre tu vas tenint la cita i tal, perquè jo, si no, aniries fent minuto resultado. Com tu creus que m'acaba de dir això? Ara m'està mirant d'aquesta manera.
3: Això, si
0: jo
3: ho faria. La Laura retransmetria en streaming la seva pròpia cita. Hòstia,
0: i ja. Bueno, tampoc això. Això seria la gran cita.
1: I demanar-li a la parella al davant. Un moment, que vaig a reproduir això que m'acabes de dir.
3: Que estic fent un Twitch aquí.
0: A mi a vegades m'han vingut ganes de dir, un moment... Bueno, fins i tot ho he fet, he anat al lavabo i he enviat una nota de veu a alguna amiga meva dient, tu creus que m'ha de dir això? Què representa que ets a fer amb aquesta situació?
1: A la desena vegada que he anat al lavabo, la parella em costa allà. Aquesta noia té alguna mena de problema. Sí.
0: Llavors, jo no m'ho aplico perquè jo ho ventilo absolutament tot i després té conseqüències dolentes. Per això jo us vinc a donar consells perquè no ho feu, vale?
1: Val.
0: Llavors, què dir i què no dir? Per exemple, coses que es poden dir, que crec que s'han de dir... Doncs una mica de titular del que ha passat, no? Has tingut una cita amb una persona, t'ha agradat, no t'ha agradat, quatre detalls bàsics sobre qui era, d'on ha sortit, si us heu agradat o no, si hi ha hagut petó o no, si es morreja bé o no, i detalls del que pugui haver passat a continuació. Detalls fins a on? Jo penso que està bé preservar la intimitat de les persones. És a dir, clar, a vegades ens hem hagut de controlar amb les meves amigues perquè hem començat a explicar històries de persones amb diverses disfuncions sexuals i amb... experiències rares i traumes i tal, que hi ha una fina línia entre coses que són saludables d'explicar perquè potser algú altre s'hi troba i així doncs tens l'experiència compartida de què pots fer en aquesta situació, normalitzar temes i tal, i coses que formen part de la intimitat de la gent i que no has de per què explicar una taula amb 10 desconeguts.
1: I que segurament aquella persona... Carrega cap a l'esquerra, carrega cap a la dreta.
3: Aquella persona no voldria que tu ho expliquessis, ja. Sobretot, no?
0: Exacte, no? Que dius, després no saps a on arribarà aquesta informació.
3: Clar. És que et volia preguntar, Laura, això és diferent si aquesta persona amb qui tu has tingut la cita és coneguda del grup d'amigues amb qui tu estàs compartint aquesta informació?
0: Jo crec que és indiferent.
3: Sí, però home, si és coneguda, has de callar més, no? No?
0: Clar, aquí entra una mica el tema de la secció d'avui, que és que quan s'ajunten les persones d'un mateix entorn i hi ha intercanvis sexuals entre gent que es coneix i amics,
1: malament.
0: Amics i tal, no sé què...
1: Malament.
0: El lema sempre és la mínima informació possible.
3: Sí,
0: però s'ha de dir, perquè jo estic a favor de que hi ha vegades en què justament compartir que t'has enrotllat amb algú d'un cercle proper et pot proporcionar una informació valuosa, com per exemple, s'està veient aquesta persona amb altra gent, perquè si és col·lega d'un col·lega teu segurament ho sabrà. També que t'avisin una mica de les red flags, o sigui, que et diguin, mira, vigila'm aquest, perquè aquest sempre fa això,
3: clar.
0: Juga aquest joc, bla, bla, bla, bla, però després t'enganxaràs els dits perquè ja ens el coneixem.
3: Essencial,
0: això està bé que t'ho diguin.
3: Essencial, sí.
0: Però sí que hi ha un punt que compartir massa aquesta informació amb els cercles que els dos teniu en comú, hi ha un punt de rum-rum i de safareig que a mi també m'ha jugat males passades, que llavors tothom et pregunta per això. I tothom, i amb aquest tal, i no sé què, i tal, i públicament, i allà davant seu, i tal, que dius, esteu callar la puta
3: clar,
0: boca,
3: no,
0: la
3: vegada, no,
0: que esteu trencant tota la màgia.
1: Totalment.
0: Bueno, doncs això, que hi ha un equilibri molt fràgil aquí amb la gent que teniu en comú. Jo ja us dic, com que ho ventilo tot després...
3: Pilles.
0: Pillo perquè se'n fan comentaris molt estranys davant de l'altra persona.
3: I no et passa mai que l'altra persona s'enfada una mica? Com de dir, jo no hagués agraït que no expliquessis tanta cosa? O
0: ningú
3: no?
0: M'ho ha dit mai explícitament, però estic segura que sí.
3: Com han pensat?
0: Estic segura que la gent ha dit, aquesta tia no pot callar o què? Inclús que m'he carregat una mica històries perquè les he explicat massa aviat i llavors l'altra gent s'ha ratllat i ha dit, bueno, pues ja està, perquè és que això m'està fent massa bola i no ha passat gairebé res amb aquesta tia.
3: Crec que s'ha de diferenciar si ho expliques en un cercle realment molt concret de dues amigues o si tu ja vas a tot el grup gran, no?
0: Clar, jo m'he de controlar. Jo us dic que estic donant els consells que m'hauria de donar a mi mateixa.
1: Oients, expliqueu-nos, si us heu trobat en situacions com aquesta, que heu estat, jo què sé, parelles d'amics amb parelles d'amigues i aleshores la informació ha anat pululant que no vegis.
0: Bueno, i el joc del telèfon, clar. Que hi ha coses que no saps si s'han dit bé, o sigui, si són correctes o no.
3: Les heu interpretat igual perquè va arribar per un cantó una cosa i dius, però la mateixa cita o no? Perquè una ha tingut una impressió i l'altra una altra.
0: Però bueno, també està bé que es posin en comú el feedback, clar, això també a mi m'ha funcionat molt. Que si jo m'enrotllo a un amic d'un amic i després aquest amic veu que no coincideixen les expectatives... Clar. de futur amb aquesta persona.
1: Home, clar,
0: t'avisi, que t'avisi.
1: També hi ha gent que llença merda perquè sí, i penses, ep, aquí hi havia una informació distorsionada, no?
0: No, però tenint en compte que tu tens amics, bons amics, que són honestos amb tu, si tu estàs enamoradíssima, clar, i voldries tenir alguna cosa més amb aquesta persona, i ella veu que l'altre ho ha fet per fer, perquè, mira, perquè aquell dia tenia el dia divertit, està bé que t'ho
3: diguis. Que t'avisi, que et digui vigila, perquè aquesta persona no s'ho ha pres igual que tu.
1: Sí, sí.
0: Llavors, aquí entra també la informació digital, vale? Jo soc molt de passar un pantallazo. I més des de que hi ha l'opció d'enviar pel WhatsApp allò que només ho pots veure un cop, per tant saps que estàs...
3: Clar, això sí que és una bona, això ha sigut una gran cosa, de WhatsApp. Sí. Sí.
0: Clar, perquè si no aquella captura de pantalla no saps d'on arribaria.
3: Sí, sí,
0: però
3: sí,
0: si ho pots enviar, que només has pogut veure una vegada, doncs tu a la teva amiga li dius, mira què m'ha dit, mira com estan en aquesta conversa, mira aquest like, aquest story, mira aquesta interacció digital, bla, bla, bla, bla. I llavors això està bé perquè t'ajuden a interpretar correctament aquesta informació, perquè si tu estàs sol a casa menjant-te la olla de què voldrà dir aquest missatge, què voldrà dir aquest like, tal, no sé què, t'inventes unes pel·lícules que està bé com a mínim construir-les conjuntament. Tu després pots ser de l'ulo igual i seguir pensant que tot el que estàs veient a través de la pantalla vol dir que aquesta persona es vol casar amb tu i vol tenir 8 fills i tal, ¿vale? Que és el que a mi em passa habitualment. Però si tens algú que t'estigui dient, a veure, això que m'estàs explicant, perquè jo primer ho explico verbalment, no? En plan, ai, és que estem parlant, jaja, no sé què... Passa amb captura, vale, jo passo la captura i llavors la meva amiga, la meva
1: que
0: mestra...
1: Que no, que això Laura vol dir això a altra.
0: Em diu, sí, esteu tenint una conversa completament d'ascensor, o sigui, calla ja, perquè és que no hi ha res aquí on rascar, saps? Però clar, si tu et vols il·lusionar, et pots il·lusionar amb qualsevol merda.
2: Laura, si et passo jo la captura i tot el que diu la meva interlocutora és sí, no, ok, jaja...
0: No, clar, efectivament, Roger,
3: conversa
0: no estem anant bé. També
3: no
0: hi ha un factor molt important, que és t'escriu o et respon.
3: Ah, això és bàsic, eh?
0: Clar, si sempre ets tu la persona que envia... Ei, què tal?
1: La proactiva, sí.
0: Home, potser això també t'està dient alguna cosa, però com que hi ha gent molt maja,
1: yeah,
0: que sempre respon perquè li sembla de mala educació fer ghosting, cosa que em sembla molt bé, tu acabes interpretant la senyal molt més tard del que hauries. Llavors, a vegades una mica de ghosting, no dic molt de ghosting, però una mica de desinterès de dir, mira, és igual, no et contesto en unes quantes hores perquè no m'agrades tant, també està bé com per poder enviar aquesta senyal.
2: S'està fent l'interessant.
0: No, s'està fent l'interessant.
3: Els autoenganys aquí, els autoenganys fan molt mal.
0: Mentre estan parlant per altres grups, que compartiu, penjant històries, aquestes coses. Bueno, a vegades toca fer-ho.
2: Que estrany, no? M'ha penjat una història però no he vist un missatge. Li donava malament...
0: Sí, s'està fent l'interessant, bueno, a saco.
1: Li va malament no només el meu WhatsApp.
2: Sí, el seu Instagram té un bug, sí, el seu.
0: Sí. Llavors, a vegades, fins i tot hi ha gent que sap greu perquè et diuen, ai, ho has rebut, ho has pogut llegir, i és com, no, perdona, estic en un búnquer de guerra.
1: Perdona, és que te tinc arxivat.
2: A mi em surt el SIN, el missatge de SIN, a mi em surt, que et surt a tu el que t'he dit jo abans, perquè jo he vist SIN, el participi,
0: Roger,
2: sabeu?
0: Roger, fas patir moltíssim.
2: Els verbs irregulars, sí, sí, sí. So, SIN, el participi, jo, a mi em surt, és bueno, per si no l'has rebut.
0: Per últim, la cosa que sí hauries de dir, o sigui, d'informar les teves amigues és d'on viu aquesta persona. Mm. Primer de tot perquè, per si et passa alguna cosa, que sàpiguen on ets.
1: Exacte.
3: Molt bé.
0: I després també perquè això et dona molta informació de l'entorn, no? És a dir, és veritat que hi ha gent que no es mou gaire pel barri on viu, però si és una persona mínimament arrelada, sabràs quin tipus d'entorn té al voltant, com són els comerços del seu barri, quines entitats hi ha, qui poden ser els veïns, si hi ha algú que visqui a prop que et pugui donar més informació sobre coses que passen per allà, on podeu tornar a coincidir...
1: Bona
0: aquesta
1: info.
0: Informació també.
3: Aquí obres un bon meló, que és aquest de l'estalquejada quan acabes de conèixer algú. Si vols, un altre dia fes-nos la secció aquesta de quan acabo de conèixer algú, fins a quin punt és saludable o quan ja és red flag, l'estalquejada que li fas.
0: Molt bé, tornarem a fer una secció on diré moltes coses que jo no m'aplico.
3: Exacte.
2: Sí, bueno, fins al punt que tingui les xarxes tancades o obertes o no.
0: No sabeu fins on he arribat jo. No voleu saber.
2: Hi ha pista, aneu al Facebook, allí la gent no se'n recorda i penja àlbum sencers, eh? Bé, consell pel 2026 sobre els dipòsits de la memòria de la gent. Ara més música, ens acostem a 2:15 abans de les notícies de la jornada. Avui és divendres, dia 22. Volem celebrar la vida de la Fúmiga amb la seva gent de la Mediterrània. Recordeu que demà... Ai, no, que és la cosa sorda. No he dit res.

0: dels experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet que passa de dos quarts, per tant, anem per feina amb l'actualitat d'avui, divendres, amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Avui, que és dia 22 de maig, què hem de saber?
2: Que d'aquí a mitja hora el govern de Salvador Illa es reunirà per aprovar el projecte de pressupostos per al 2026. Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Justament aquest migdia, el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions per intentar desencallar el conflicte. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. Al País Valencià, avui afronten el desè dia de vaga indefinida dels docents. Les negociacions amb el govern estan absolutament trencades. En les últimes hores han anunciat la dimissió 120 directors d'escoles i unes 140 persones més que formen part dels equips directius. En total ja han dimitit 300 càrrecs directius. A Madrid, l'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Un cop l'ha imputat per tràfic d'influències, el jutge ja posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i el govern espanyol manté que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. I acabo explicant-vos que cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025 que us avança a Catalunya Ràdio. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes.
1: Les 8 i 33 minuts. Anna, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mireu que al Carràs, al Segrià, són els nens els qui escullen com s'han de dir els parcs i places del municipi que encara no tenen nom en l'actualitat. Per exemple...
1: Caracul, sí. No? Jo votaria. No.
2: Per exemple, al carrer Pons de Sant Jordi, la zona de jocs es dirà Parc 23 d'Abril. A la partida de les Sorts, Parc de l'Ombra. A la zona de la Farinera, el parc es dirà Roser Capdevila. Al carrer 11 de Setembre, l'àrea de jocs es dirà Parc de la Calma. Al carrer Major...
3: Posa noms amb molt de criteri, trobo,
2: Està bé,
1: molt institucional, eh?
2: Al carrer Major, a l'entrada a la localitat, es dirà Parc El Sorrall. Al carrer Jaume Sala, per exemple, doncs el Parc dels Colors. I al carrer Aubac hi haurà el Parc del Patufet.
4: Carai!
3: Molt bé.
4: Doncs
3: sí,
4: molt xulos cap, i molt millors que d'altres.
1: Cap paraula inventada.
4: No.
3: Quan els fas triar, també fan de manera molt responsable.
5: Sí. Bueno, és tan millor que alguns noms que hi ha posats per adults, eh? Per la vida.
3: Totalment.
1: Bé, nens sense imaginació. La
3: que no, home, no, tenen imaginació, posar Patufet és el seu ídol, em sembla superbé.
1: El conte.
3: Clar, és un conte que els ha marcat de petits i em sembla superbonic.
1: Però és com l'únic conte català, no? No n'hi ha cap altre de...
4: Home, però, bueno, no sé.
3: Com potser ho han triat els de primer, potser ho han triat els de primer i segon, aquest.
4: Potser sí.
1: Bé, anem als esports, que demà tenim una jornada grossa.
4: Ara.
2: Sí, la jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, ha rebut l'alta mèdica i demà podrà disputar la final de la Champions contra l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda. A Oslo també viatjat Irene Paredes, però és dubte per jugar a la final. Fa una hora demanàvem els oients pel resultat d'aquesta final i ara, doncs, podríem fer una porra experta.
0: Porra experta!
4: Barça, Olympique de Lió. A veure, un resultat. Qui l'encerta?
5: A veure, va, jo dic 4-2
4: 4-2 a favor del Barça. Jo dic 3-2 a favor del Barça, també.
2: Jo anava a dir un 3-2, però diré 3-1.
4: 3-1 a favor del Barça.
1: Jo dic 2-4.
4: 2-4 a favor de l'Olympique de Lió. Laia?
3: Jo dic 5-3 a favor del Barça.
4: 5-3, eh? Carai, quants gols.
3: Mira,
5: sempre marquen molt.
4: Bueno, tots pronostiquem molts de gols, serà un partit amb gols.
2: Jo crec que serà complicat,
1: Anem a complicat. Anem a l'apartat futbol català autèntic, que demà és l'última jornada de Primera Federació.
4: Endavant.
1: I és molt fàcil, us faig... de què rius?
3: De que sigui autèntic.
1: Ah, va, el Barça és molt autèntic, aquesta mena
3: d'empresa. Igual, com igual d'autèntic.
1: Bé, us dono dues opcions a triar.
4: Va.
1: Només heu de triar entre dues. Primera opció.
4: Sí.
1: El Sabadell queda segon, l'Europa es classifica pel play-off i el Nàstic se salva.
4: Sí.
1: Les tres coses bones.
4: Sí.
1: O la segona opció, que no passen les tres coses. Ja està.
5: Jo crec que no passen les tres coses.
1: Laura, perdona?
5: Que no passen les tres coses, que és molta coincidència.
2: A mi és totalment igual.
1: Bueno, i a mi el Barça, i estic aquí al vostre costat.
5: A mi m'és igual absolutament tot.
3: Jo estic a favor de que passin les tres coses bones, va.
4: Jo dic que passaran les tres coses bones.
1: Jo també dic que passaran
4: les tres coses. I és més, i el Girona també aconseguirà la victòria contra l'Elx i es salvarà.
3: Va, vinga, jo també a favor.
1: Jo també ho igualo.
4: Vinga, a veure si és veritat. Endavant, Girona.
3: Tantes bones notícies, no sé pas.
4: Sí, no sé, estan aquí pronosticant que tot serà positiu.
1: I el temps? El temps per avui?
2: Doncs avui tindrem ambient d'estiu, farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot es poden arribar a assolir els 35 a Ponent. Només de les poblacions a tocar del mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus, i a més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
1: I ara en Masoni, inspirat per en Bob Dylan, que ens canta La gran Anja de la Paula no pensa treballar-hi mai més. És com el cafè de la Manela de fa 20 anys.
4: Sí, una mica sí.
1: Les 8:37.

0: escoltes ICAT.
1: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos.
2: I crec que els tenim.
3: Això ho haurem de veure.
4: Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
1: Ara sí que ho tenim tot.
5: Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
6: Una mirada diferent als videojocs.
7: Per aprendre, pensar i somiar.
8: Here's to many more exciting adventures.
9: Em dic Salvatore Marino.
10: You and me are the best.
7: Passió pels videojocs.
11: Generació Digital, amb Albert Murillo.
12: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.
13: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de Ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
0: Escoltes ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
14: Mini quiz. Les 8:41 minuts se suma a la porra la Patri, que diu 2-1 a favor del Barça i un trèvol que deu ser de la sort, no? Perquè les rivals són noruegues.
15: Les rivals són franceses.
14: Bé, el trèvol és de la bona sort. Vist que Irlanda unificada, Laia?
16: Sí, clar.
15: Que, per cert, quina merda d'estadi que han escollit de només 30.000 espectadors per un partit que podria acollir perfectament a 60.000 persones.
14: S'ha quedat gent fora.
15: I tant.
14: No volen fer
15: és
14: caixa.
15: És que és incomprensible, no ho entenc.
14: S'estan buscant arguments per dir-nos sobre com t'organitzar-ho.
15: És que no ho sé, és que no puc entendre com fa les coses la UEFA. Però,
16: és que la UEFA és misògina, ja està.
14: Sí, sorpresa, el futbol ja més d'unia. En Josep diu Barça 4-0. Vale, guai. La resta podeu seguir participant en el que vulgueu.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
14: I aquí mateix podeu jugar al miniquiz a Laia avui sobre quina àrea temàtica els oients han de demostrar saviesa.
16: Sobre literatura italiana. Som persones.

0: cançó original, Mini Mini Quiz?
1: Human. Human és el grup. No, Killers és el grup. Human és la cançó, no? Killers és el grup i Human és la cançó.
2: Jo no sé quina carambola vols fer, perquè has dit literatura italiana, sentim Charango versionant una cançó dels Killers.
1: Exacte, però què diu la cançó? Són persones titelles, oi? Perquè avui arrenca la mostra de teatre Titelles de Riudebitlles i volem parlar d'aquesta art escènica tan bonica, els Puccinellis. De fet, hi trobareu al llarg de tot el cap de setmana espectacles de teatre adreçats sobretot al públic familiar. Entre altres, per exemple, demà a la tarda podeu anar a veure El viatge de la Nuru de la mà dels Festuc Teatre, que sempre és una garantia. És una formigueta que no és com les altres i fa un viatge molt llarg que la porta molt lluny de casa. Si voleu anar a veure Titelles, aneu a Riudebitlles. De fet, digues.
2: Estàs parlant de literatura italiana.
1: No, espera't, home, és que no em deixes arribar a fer la volta que necessito.
0: Riudebitlles a seques?
1: Crec que és Sant Pere de Riudebitlles. Ja, però es diu Mostra de Teatre de Titelles de Riudebitlles.
0: Bé, si parlem de literatura italiana i Titelles, jo trobo que hi ha per eliminació.
1: Molt bé, Roger, us parlem d'en Pinocchio.
2: De fet,
1: us volia parlar...
0: Pots dir en italià, ben dit.
2: Pinocchio.
1: Sí, per Pinocchio en català, però si em deixes seguir amb el guió, diré, de fet, del que volem parlar-vos és del llibre original on apareix aquest personatge, Les aventures d'en Pinocchio, de Carlo Gollodi, que és un llibre de l'any 1883. No sé si sabíeu que és el segon llibre més traduït de la història de la literatura universal, només després de la Bíblia.
2: Què dius ara?
1: Us ho juro.
0: El Quixot està per sota?
1: Està per sota, sí. Fort, eh?
2: M'ha sorprès molt, eh?
1: En tot cas, a més, al principi no era un llibre, sinó que era una novel·la per fascicles. Sabeu que això era tan habitual a l'època, no? En un diari infantil que es deia Giornale dei Bambini. I allà es va publicar Les primeres aventures d'en Pinocchio.
0: Però Dostoyevski també ho feia, de fer-ho per fascicles.
1: Per això sí que és molt habitual a l'època.
2: Bambini és el fill del Bambi.
1: Que potser tampoc no sabíeu...
0: Laia, no li riguis, que és pitjor.
1: Que m'ha fet gràcia. Potser tampoc no sabíeu que en un inici la novel·la d'en Pinocchio no tenia el final que tots coneixem, allò de que el ninot es converteix en nen. No!
2: No facis spoilers!
0: Estàs agafant patró, Disney com a patró.
1: No, perquè sí. a la novel·la original ja és així. Però en un inici, en una primera versió...
0: Un esborrany.
1: A l'època dels fascicles,
0: el
1: seu autor ho va acabar abans d'hora. En Carlo Gollodi va acabar abans d'hora, va acabar en un altre moment la història, i tots els lectors van començar a escriure-li i dir no, en volem més. Canvia aquest final que has fet i allarga la història. Però com acabava aquella història inicial dels fascicles d'en Pinocchio que va fer en Carlo Gollodi?
0: Qui tenia la revista, eh? Qui tenia el...
1: Exacte, els fascicles, exacte.
0: Era com el cavall fort d'Itàlia.
1: Exacte,
0: sí,
1: tal qual.
0: Que es diu en italià
2: cavall fort.
1: Opció A. En Pinocchio s'anava a buscar-se la vida pel món per no donar més problemes al seu pare. Opció B. En Pinocchio moria penjat d'un arbre. Opció C. En Pinocchio es casava amb una noia del poble. Opció D. En Pinocchio era castigat pel seu mal comportament i tornava a ser un titella sense vida.
3: 638-68-4565. 638-68-4565.
0: Com acabava la història original d'en Pinocchio, la prèvia al llibre, la publicada en revistes infantils? A. Se n'anava a buscar la vida pel món per no donar més problemes al seu pare, que es deia, Laura?
4: No me'n recordo. Gepetto?
0: No, aquest era el grill. Era una pregunta trampa perquè diguéssiu Gepetto. Sí. No sé com es deia el pare.
1: No sap ningú.
2: Hòstia, ho has dit Gepetto, també.
0: Veus? Bé, Pinocchio moria penjat d'un arbre. C. Pinocchio es casava amb una noia del poble. D. Pinocchio era castigat pel seu mal comportament i tornava a ser el que mai hauria d'haver deixat de ser. Un titella sense vida de fusta.
4: Gepetto no podia ser el grill.
1: Sí que ho era, no?
2: No, el pare de Pinocchio es deia Gepetto.
0: Ah, veus?
4: El grill era el Pepito.
0: Heu caigut a la meva doble trampa.
4: Mare meva, per què mereixes la perdiu així? Fake news tot el dia en aquest programa.
1: Tot el dia.
0: Així és la vida. Així com ens canten els 31 fa. Ara de seguida resolem el miniquiz i diem qui s'endú avui un lot cultural configurat per les nostres mans.

0: Així sona els experts.
1: No ho sembla, però vull dir que en general vosaltres diríeu que jo soc una persona que és bastant oberta.
2: Home, clar, clar que sí.
1: I oberta a conèixer noves experiències. I, yes! I a, no, no sé, anar lluny de casa i tot plegat. Sí. Vaig entrar al súper. Doncs heu de saber que hi ha una cosa que em passa, que és que quan vaig a un lloc desconegut em poso fatal. Jo em passa que m'agafa més a més a mal de panxa i a vomitar. Llavors jo he vomitat a molts llocs que he visitat. I jo recordo doncs, anar a vacances amb els meus pares i el primer dia doncs, he vomitat a Londres, vaig anar... El lloc més lluny anat és a Cuba i em vaig passar doncs, un dia també, vaig arribar a Cuba, vaig trepitjar i em vaig fotre la gran vomitada perquè...
0: Els experts, cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: fredes les mans.
1: Parlem de titelles, parlem de Pinotxo, tenim pendent de resoldre, Laia, el miniquiz d'avui.
2: Sí, perquè avui arrenca la mostra de teatre Titelles de Riu de Bitlles i, per tant, volem parlar d'aquesta art escènica tan bonica, els Puccinellis. I per Puccinellis, doncs, el més conegut del món, en Pinotxo. Però hem parlat dels inicis d'aquella obra original, Les aventures d'en Pinocchio, de Carlo Collodi, de l'any 1883, una història que l'autor va haver d'allargar i canviar al final per les súpliques del seu públic, perquè ja d'entrada va ser molt exitós. Però com acabava aquella primera versió de Carlo Collodi de Pinocchio? Era que en Pinocchio anava a buscar-se la vida pel món per no donar més problemes al seu pare? Era que en Pinocchio moria penjat d'un arbre? En Pinocchio es casava amb una noia del poble? O en Pinocchio era castigat pel seu mal comportament i tornava a ser un titella sense vida? Doncs l'opció correcta era la B, perquè en aquella primera versió dels fascicles, en Pinocchio moria penjat d'un arbre al capítol 15, quan la guineu i el gat el penjaven d'un gran roure per robar-li les monedes d'or.
0: M'estranya que els lectors ho volguessin canviar, això,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, en concret hi ve un fragment que deia: i no va tenir alè per dir res més, va tancar els ulls, va obrir la boca, va estirar la pota i amb un gran sacseig la va dinyar.
0: Molt bé.
2: Però els joves lectors no estaven d'acord amb aquell final, li van enviar moltes cartes al diari demanant més capítols d'en Pinocchio, i així va ser com la va canviar.
3: Home, clar, postmortem.
0: Que revisqui.
2: Que canviés el final i...
0: Canvia el final, home.
2: I en Pinocchio pogués viure.
3: I els va fer cas, l'autor.
2: I l'autor els va fer cas i va canviar.
3: No té consciència d'artista.
2: En la versió novel·la la va fer cas i va canviar. Hem rebut 135 respostes, de les quals 85, avui era molt difícil, han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 85.
4: Vinga, número 17.
2: Doncs el 17 és una noia que es diu Aina, que té un número acabat en 07.
0: Felicitats, Aina.
2: Enhorabona.
1: T'endús un lot cultural i, a més, també t'inclourem llibres, que veiem que ets tota una entesa. Ara volem sentir les vostres veus. Laura, ja pots anar pensant quina era la teva tribu urbana, que avui està donant molt de suqueta això entre els oients que responen a la pregunta del dia.
5: Jo formo part del col·lectiu de Skinheads Catalunya i també la comunitat dels Red Skins, que són els comunistes. Vale. Bomber o Harrington, depèn d'això. Ara ja no porto les Martins, perquè encara té molta calor. Ja vaig amb les codenimarques Adidas. L'únic que ara, últimament, tenim una d'aixòs que ja començava a portar Alpha Industries, perquè el col·lectiu de nazis, que es va robar la imatge, van començar a rapar els cabells, a portar les bombers, i ens van quedar amb la marca Alpha, perquè han de ser seves i pot ser de tothom. Sí que ens ajuntàvem molt amb els punks i no ens feien tanta gràcia els que es deien hippies, perquè eren un col·lectiu que era molt pacifista i tot això, i creiem que des dels confeti a les batucades no s'aconsegueixen les coses. I llavors hi ha els metaleros són molt raros, però són molt bona gent. Algun cop ens ajuntàvem també.
0: Jo me'n recordo, a les meves joventuts, que veure algú amb un alfa era... Ui,
1: et robaran.
2: Sí, jo canviava de vorera,
0: Cuidado que porta un alfa.
1: A mi em va robar algun alfa d'aquests, eh?
0: Veus,
1: a tu, Sergi?
0: No perquè m'apretava prudentment.
1: Hòstia, tio, més una vegada. Sí. Laura, tu et vas adscriure a alguna subtribu?
4: A veure, sempre hi ha un moment de l'adolescència que mimetitzes una mica amb l'entorn que et cau millor... Tampoc considero que fos una tia amb molta personalitat en aquest sentit. Jo, si l'altra gent anava bàsica, jo també. Però sí que vaig tenir una mica el moment perrofla, de cau, d'escoltar molt... Obrim pas la pegatina, la gossa sorda. De fet, la gran majoria de gent que conec d'aquell moment van avui a Cunit.
2: Però Laura, llavors... de roba de vestir, portava uiaios aquests o no? O sigui, portava aquelles samarretes llises de cotó
4: molta
2: o no massa
4: suadora,
2: ja?
4: De grups de música, coses així.
2: Moment.
4: No, és que no tenia massa personalitat, tampoc. Samarretes de màniga curta tallades.
2: Sí, això sí.
4: Molt tallades.
2: Pel coll i per la panxa i
4: sí,
2: tot això, no?
4: Sí, això sí.
1: Per què es feia, Sergi, això? Tu... No me'n recordava. Per què es feia això de tallar-la?
2: Perquè les eren totes de tallatge de noi, també, i no, i eren molt...
0: Què vol dir, Sergi, tu? Què?
2: No, Sergi, no, si recordaves l'època, perquè vens de la meva quinta, sobretot. Sí. Si recordava l'època que portàvem les vespes, sabeu aquells jerseis de llana que s'obrien pel mig? Tu naturalment no, però si recordaves que hi havia gent que em portàvem.
0: No.
2: És que hauríem sigut tan enemics, tu i jo.
0: Sí, tant. Jo portava camises entallades i saps aquest collaret de petxines?
2: Crec que hagués canviat de vorera, si t'hagués trobat.
1: Suposo que com a bon surfer no feia surf, no?
0: No, evidentment.
1: Però és com tothom, el que vols que faci surf.
6: Els dies em definia una mica entre grunge, hippie, medio hardcore. Tot va començar a l'Insti, quan em vaig ajuntar amb els Heavy, que són els únics que van llegir el Senyor dels Anells. Tenien un grup de música on cantava el Salva Raciero, també. Després de l'Insti vaig anar a juntar-me ja amb el Xerpero, els Punkies, i amb aquest em vaig quedar la fira d'anys. I després, pues clar, com los Forros hacen muchas amistades, em vaig juntar també amb els Skaters, vaig començar a escoltar hardcore, metal, i d'aquí anar a la Florida, a les raves, a una mica de tot. Però si m'haig de definir, jo em quedo amb grunge, forever.
1: Gràcies.
0: Passa per tot arreu,
1: sí, aquest, excepte feixista, bueno, com a persona humana que és, aquest oient, en Xarnego, que ha passat per totes les tribus. Gent també com la Montse, que no necessita aquest afegitó gràfic per a definir-se.
7: Bon dia, experts. Jo sempre hagués volgut ser gòtica o rockera, però quan veia el preu de que anava tota la roda, va ser un mirada igual. Me quedo amb estil mercadillo de cap de setmana. Vaig assumir que perquè t'agradés un estil de vida no necessitaves expressar-ho a través de roba o tatus o coses d'aquestes. I, bueno, cada vegada que ve algú que feia massa cosplay era on això està massa exposat aquí, i si no tens res ja conversa, ja veus de què va i no cal parlar de res més.
2: Així sona Els Experts.
0: Una experiència que era que et venien a fer una obra de teatre a casa.
8: Molt bé.
0: L'oient que la Begoña era una dona de Figueres, l'obra era molt transgressora, era una obra on es parlava de l'anticrist, on hi havia relacions sexuals, on hi havia molts insults.
9: Cabrón.
0: Doncs jo arribo perquè havia de cobrir l'experiència i fer-ne un reportatge. La casa era plena de cristos.
2: No.
0: Semblava un
2: monestir. A de la dona?
0: Havien de ser un mínim de 10 persones i només hi era ella. I diu, no, però ara ve el mossèn, també. Érem el mossèn, la dona, jo...
2: Hola, tothom.
0: I les actrius que em van dir, diu, no la farem.
10: Una puta merda.
0: Van fer l'obra, jo no sabia on posar-me. El mossèn va marxar a mitja obra.
11: Me'n vaig ja.
0: I jo em vaig quedar amb la senyora i la senyora al final... Bueno, ha estat bé.
8: Mare de Déu, tu.
2: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
12: La confessió.
0: Vinga, una mica més de 2 minuts i seran les 9 del matí. Aquesta recta final sempre ve marcada per una confessió i avui ens la farà en Roger Saró.
1: Doncs m'he agafat el fil dels consells sexoafectius d'avui de la Laura i de l'estalking que ara comentàvem.
4: Quina
1: i
4: por.
1: He decidit gosar i portar-vos no una història de... Quan anava l'Ins, tio... Que a vegades m'ho invento, eh? Dic fa anys, per no dir que va passar la setmana passada. Però com que és la confessió i de dir la veritat, se pressuposa...
0: Molt bé.
1: Digue'm què et sembla, Laura, jo he realitzat vigentment stalking a la meva ortodoncista.
2: Ostres!
4: Ah, sembla bé, eh?
1: Sí.
2: On has arribat d'estolcajar? És a dir, has trucat algú perquè et passi informació o has mirat xarxes?
1: Què és trucar?
2: Bueno, doncs.
0: Què és trucar, exacte? A qui ha pogut trucar?
1: Sí.
0: A la recepcionista?
2: Per exemple, sí. O que una veïna que té d'allà...
0: Al recepcionista.
1: Sí. He arribat... És d'aquelles persones, segur, Laura, també t'hi has trobat, que només té LinkedIn, vale? És a dir...
4: Estalquejar un LinkedIn és molt frustrant.
1: No, perquè li dius a un amic que entri ell, que també és periodista, però tal, entra tu i mira. Així es veu una mica, diguéssim, el rastre només del meu amic, que no sap
2: però qui és. Però jo també diré una cosa. Si tu ets valent per estalquejar, ets valent per deixar rastre.
0: De fet,
4: estic una mica d'acord amb això.
0: T'ha fet una neteja?
1: M'ha fet el que ha de fer, però tenim bon rotlle i quan entro a la consulta em diu bona tarda, rei. Jo no dic.
4: Clar, bueno, aquí interpretant
0: la
4: senyal.
0: Quan et fa obrir la boca, tu mous la llengua de forma suggerent?
1: L'últim dia li vaig dir, et diria més coses, però no puc. Perquè masses... I sempre riu molt, Laura.
4: Sí, però riure tampoc és una senyal de riure.
0: Clar, és molt raro, perquè de cop i volta hi ha hagut les teves baves, saps?
4: Ja, és una situació una mica estranya per tirar la canya, no, Roger?
1: Sí. No, bueno, però em queda com un any de tractament.
4: Vale,
0: sí que li pots mirar molt als ulls. És un moment...
1: Tota l'estona,
0: clar.
1: Sí. Que bonic. I a vegades jo estic amb... No dic rep, òbviament, perquè tinc la boca ocupada. Sí. Jo només la miro i veient que aguanto la mirada, no para de riure.
2: Hòstia. Però potser riu perquè com que és dentista, té les dents molt maques, que vol ensenyar.
1: I vaig fer servir les meves dots en varietats dialectals, com superexpert, superentès, i vaig dir, tu... No deu ser pas valenciana, oi? I ella, doncs sí.
2: Va.
1: Que això a Barcelona
2: doncs.
1: Ningú ho sap.
4: Jo crec que li agrada.
1: Sí. Bueno,
0: t'està fent dentetes.
1: M'esperaré que acabi el tractament, no?
2: Sí, millor.
13: Que ja són les 9! Una hora i pleguem!
2: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: L'Aquelarre Valencià amb els Malifeta, que ens canten la seva processó. Mira, la Munsa diu, Roger, a mi em sembla que tots són senyals.
1: Epa!
0: Veus? Gràcies.
2: Som uns quants en aquest equip.
1: Gràcies. Sí, aquí hi ha coses,
0: gràcies per les esperances. També es pot viure d'esperances.
1: Tu pots.
2: No, tenim el carnet de director de cinema.
0: Les 9 i 2 minuts, la resta també podeu seguir comentant.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I la Diana, un altre oient que no havia escrit mai fins ara. Benvinguda.
2: Benvinguda, hola, Diana.
0: Diu, bon dia, sóc la Diana, ja ho veiem aquí el teu nick. Diu, jo sí que me'n recordo de les vespes.
2: Dai, gràcies, és que m'he sentit molt sola.
0: Els jerseis de llana amb cremallera.
2: Clar.
0: Jo en tenia un de gris. I els iaios, que és una marca...
2: Sí, els iaios eren les samarretes, que li deia a la Laura si importava.
1: Sí, de què esteu parlant, gent?
2: No? Sabates,
0: no sé si és una marca o és un mal nom, les cabrones, li deien les sabates.
2: Ostres, això sí que no en tenia jo, eh?
0: Digue'ns què és, Diana.
2: Una pregunta, Diana, tu també portaves una estelada allà com es diu això, nois?
0: L'avantbraç
2: és el de baix.
0: Sí, jo sempre dic al revés.
2: La cuixa del braç, diguéssim. Com es diu la cuixa del braç?
0: Aquest, com es diu aquest múscul, Sergi?
2: Això en Sergi té multiplicat per 6, que en Sergi té, que sembla culturista.
4: Sí, Hulk Hogan, sóc de cop i volta.
0: Però tu portaves una estelada tatuada.
2: Jo portava una estelada, no, vull dir, allò, cosida. Però tothom la portava. La Diana segur que la portava.
0: També portava samarretes JPP.
2: Clar, JPP i Aius és el mateix.
1: En Titivillos diu que també n'havia dut, de vespes.
2: Home, és que la vespa, jo la tenia negra. A més, s'esllanegaven de mala manera, les vespes. Jo havia un moment ja que les duia fins a mitja cuixa, també, perquè les esllanegaven i allò ja anava gros d'entrada perquè la moda era duro gros. Però a sobre s'esllanegava molt i anava molt penjim-penjam.
0: Es pot fer servir el verb llanegar de forma metafòrica?
2: És esllanegar, però endavant.
0: Es pot fer servir esllanegar?
2: Tu sí.
0: Vale, gràcies.
1: I per cert, els oients ens diuen que no ens funciona l'app, eh? Són uns quants que ho diuen. Per tant, mirarem a veure si ho podem arreglar. La resta, tot el transistor.
0: La Diana acaba el comentari dient, és que era de les hippies. No, ja ho veiem.
2: Jo també. I també ens podia portar estelada, no? Sí. De fet, anava bastant lligat.
0: Diana, benvinguda i aprofita que estàs aquí al WhatsApp. Laia, què més?
2: Perdó, és que també duia, és que és una època molt concreta. Duia la dessuadora de la selecció catalana, que s'ha posat com molt de moda aquella època.
5: I ara torna. Això ara la gent a Wallapop ho ven a preu d'or, eh?
2: Oh, però, ostres, doncs la rescataré, perquè encara l'he de tenir per ahí.
0: Jo tenia la samarreta, està bé?
2: Ah, molt bé. I a més jo me'n recordo que el professor de castellà se'm deia, a veure, la catalana d'ahir.
0: Però ell treballava a Catalunya i també ho era.
2: Sí, no em quia malament, he de dir. Era maco.
0: Bé, per on anàvem? La cançó de les 10, eh?
2: Vull bé, gent, que tinc... Ara necessito saber si la gent tenia vespes o no.
1: Si conduïa vespes, també?
2: No, si duia vespes posades.
0: I portava samarretes, d'obrint pas esgarrades. De fet, crec que la meva tribu era els esgarrats, perquè allargava molt la roba i anava així, sense cap mena de... No sé, s'esfilagarçava o s'esllanegava molt.
2: Clar. I xiruques, duíem xiruques als peus.
1: Jo me recordo la primera samarreta que posava Independència, que ma mare em va dir, ui, ets molt radical, eh?
5: És molt radical. Sí.
0: Uau.
2: Ostres, Sergi.
0: També portava samarretes Antònia Fontes llanegades. Sí. Bé, la cançó de les 10. Teniu 4 opcions per votar i decidir la cançó amb la que voleu que clogui la setmana, com sempre, a partir de les 4 que us llença en Sergi, inspirat en...
6: M'he enamorat...
0: I la fa mèrdiga. Ja ha caigut. Ja fèiem
1: aquesta estona
0: i hem passat.
1: Portem mitja hora parlant.
0: De fet, l'oient Xarnego diu, jaqueta de llana amb un pagat de working class against fascism.
1: Parlant de working class, el que ens està cantant ara mateix en Lil Dami. Un 22 de maig, com avui de l'any 1994, naixia aquest traper terrassenc que es va fer conegut sobretot arran d'aquest hit de l'any 2022, Supermercat. Fins aleshores havia publicat 2 àlbums basats en la música urbana, barrejats amb altres estils més pop, però va ser amb Supermercat. Jo crec que estem d'acord, no? La cançó que el va catapultar.
2: Totalment.
1: I el va fer arribar a públics que potser no eren el que havien d'escoltar Lil Dami.
5: Allà jo crec que hi va prendre una decisió i va haver d'assumir les conseqüències.
1: És que el Dami després es va queixar que diu és que clar, només venen nens als meus concerts.
5: Bueno,
1: no,
5: això i ser jurat d'Eufòria.
1: No ajuda. Avui ens hem fixat justament en el fet que Supermercat va ser el vídeo en català més vist a YouTube el 2022. I us hem escollit altres vídeos en català dels més vistos d'aquell any per proposar-vos la tria entre les 4 cançons d'avui. La primera ja la sentiu, la segona és de So.

0: Kids Oka.
1: És la cançó Panya que el grup de Gandia van publicar un any després del seu darrer disc Llepolies, una crítica satírica a la situació política i social de l'estat espanyol, on s'aborden qüestions com la corrupció, l'abús de poder i la hipocresia de les elites. Més videoclips de cançons que ho van petar el 2022.

0: Temps aquells en els que els tiets s'estaven ja consolidant dins l'escena urbana, encara no havien tret el coti per coti. Aquest era el primer llançament.
1: Anava a dir, mira, això era de l'últim moment en què podies dir obertament que t'agradaven els tiets i no tenies cap reacció de què és, què ha passat, tal. Va ser l'últim moment de llibertat que vam tenir en aquest sentit. Després ja va haver-hi una onada de detractors.
0: Va ser a partir del coti per coti, no?
1: Bueno, perquè clar, coti per coti va ser polèmic en el sentit de...
0: De sonar fins a rebentar.
1: Rebentar-te els timpans a tot arreu. Jo entenc que hi ha gent que ja al final s'encansi.
0: Va morir d'èxit. Sí. I acabarem amb els Antònia Font.

0: El grup mallorquí retornava amb un disc molt esperat pels seus seguidors. Feia més de 9 anys que no traien nou material i fa 4 anys ens deixaven l'àlbum Un Minut Estroboscòpica, que entre d'altres aplegava aquesta cançó que sentim i que va colar el seu videoclip també entre els més vistos de l'any. Oh la la! 4 cançons, doncs, Laura, que figuren al top 10 dels vídeos més vistos en català a YouTube el 2022. Quina votes tu?
1: Antònia Font.
0: Antoni...
1: Ah, perdó, perdó.
0: Directe,
1: perdó.
0: Eh?
1: Digue-les totes.
0: La tens ben clara. Oh la la, d'Antònia Font.
1: Són els millors, sempre.
0: Doncs haig de dir-te que no guanyarà, perquè hi ha una que està guanyant de pallissa. Saps quina?
1: Panya?
0: Sí. Panya!
2: Avui.
1: Que a molts dels experts li agrada molt zo.
2: No hi ha frecafreguisme, perquè Panya guanya de llarg, sí que Oh la la d'Antònia Font van als segons. I Laia, un altre oient que mai ens havia escrit, que ens ha agregat al WhatsApp només per donar-te la raó.
3: Gràcies, que ho necessitava.
2: Val, l'Alba, que diu... Laia, jo també duia Vespa, tot un clàssic. No recordo quantes en vaig tenir, però en aquella època cremava el JVP. Això era una marca de...
3: De iaios, la samarreta llisa.
0: Emoji... Què és això de la Vespa? Ho vaig a buscar. És que no
3: Vistres, de veritat que no?
2: I rebla el comentari l'Alba amb emoji de cori, visca el cau, que no ve tom de res.
3: Clar,
2: però
3: sí, sí,
2: tot,
3: bueno, sempre ve tom.
1: D'on sortien totes aquestes històries, ja t'ho dic ara.
2: En Bernat, que és un oient històric, aquest segur que sí, que diu, Laia, això de la Vespa que dius, crec que nosaltres li dèiem paleta, perquè eren els jerseis que portaven els paletes per currar.
3: Algú li deia així, sí, sí, sí.
2: I diu, jo el portava tot apedaçat de, amb logos de grups del rotllo Sepultura o missatges com Antifa, sempre de negre, el que la portava blau marí o gris, nyec.
0: Ah, és una jaqueta de collal, ja està.
3: No.
2: I diu,
1: a veure.
2: I diu que avui en dia en la seva vida en Bernat en porta una de color groc mostassa moníssima.
3: Ah,
2: diu,
3: molt bé.
2: La seva, com se li deia això, com els dic, es diu això, una Vespa,
3: una Vespa
2: o paleta, eh? Sergi, segons
3: tu, hi havia gent que li deia un Camacho.
0: Jo crec que sí. No. Camacho?
2: Perquè s'acumulava la suor, per aquí.
3: No, Camacho no. Com es diu l'altre? No, Camacho és l'altra cosa.
0: Un Camacho?
2: Un futbolista? No. Un artista? Un filòsof?
0: Gordillo?
3: No. Com es deia aquell, el del Partit Comunista?
0: Chendo.
2: Un Carrillo?
3: Carrillo. Un Carrillo pot ser, no?
0: Igual, Camacho que Carrillo.
3: No m'estic recordant com es deia, però hi havia altres noms, eh? De veritat, perquè aquest jersei de llana amb una cremallera al mig era únic, vull dir que tothom sabia què parlàvem.
2: En Ciso li deia Marcelino.
3: Ah, Marcelino, això.
2: I què té a veure amb Partit Comunista?
0: Ah, Marcelino Camacho.
3: Exacte.
0: Si no
3: hi...
0: Quina deriva de conversa que hem tingut en un moment.
2: Quan t'he dit Carrillo, m'has dit, sí, és Carrillo.
3: Bueno, un d'aquests era.
0: Un d'aquests.
3: No recordo.
0: Comunistes.

0: Així sona els experts.
1: O sigui, és molt realista, exacte. O sigui, tot la resta és com l'actualitat.
2: A més, tothom que viatgés en el passat no mataria el seu avi, però sí que s'enrotllaria amb la seva mare. Diu a Antoni, té lògica que la mare senti atracció pel seu fill, sense saber que és el seu fill, perquè totes les mares estan enamorades dels seus fills.
3: Per això
2: li tira la canya, eh? Bé, i diu...
3: Sí, jo crec que ma mare me tiraria la canya.
2: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Un minutet perquè sigui un quart de 10 del matí. Ens escriu el pare d'Antan Peralbo, no és
3: Trustori,
2: Antino Peralbo, que dona la raó i diu els jerseis de la vespa que diu la Laia, nosaltres li dèiem Marcelino Camacho.
1: Això ho veieu.
2: La Mònica, que diu, sí, també li dèiem Camacho, jo soc una mica més gran que vosaltres, però, i diu, efectivament, ve de Marcelino Camacho. Més usuaris de la Mònica, anem a la Míriam, jo també li deia Marcelino, veig que us interessa el tema, eh? En Pere Camp, nosaltres li dèiem Derbi Paleta, perquè la portaven els que treballaven a l'obra, eh? De Paleta o de Derbi Paleta.
1: Veus? Sí, sí.
2: Bueno, el tema jaquetes queda bastant clar. La idea que és com tu deies... Bueno, tu deies Carrillo, però vaja...
3: Jo crec que no podem tancar el tema de les jaquetes.
1: Sí.
3: I obrim una altra.
2: Anem a l'Espluga Calba, Laura.
4: Oh! És que... Em va sortir fa molt poquet un reel de Som 3 Cat, que a vegades tenen bones sortides, sobre un community manager, un portador d'Instagrams, no, com ho va dir l'altre dia la meva amiga de la Sotana, la Clara? Gestor de comunitat, GC.
1: Molt bé.
4: De l'Espluga Calba, que és un senyor de 70 anys.
5: Unes ocurrències molt bones.
6: Molt originals i molt ben fets.
7: Soc un community manager.

0: A veure què ha posat.
1: M'agrada, m'ajuda passant una mica l'estona.
2: Sempre millor que et coneguin per coses bones, simpàtiques.
3: La veritat és que jo m'ho passo molt bé. 76 anys que he fet ara fa poc.
4: 76 anys, la criatura.
5: Com es diu aquest home?
4: Doncs Walter, em sembla que li diuen, però Walter. No es diu així de veritat, però és com el seu sobrenom.
6: Josep Maria Cots, no és, em sembla?
5: Josep Maria Cots.
4: Sí, però surt allà entre cometes Walter, un nom així en anglès, que penso que divertit que li diguin així a sobre.
6: Un dels que surt al... Per què estic amb reverb avui tota l'estona?
5: Perquè dius coses molt interessants i les hem de notar.
6: Ara us diré que un dels que surt del vídeo aquest reel és cosí meu.
5: Què dius ara?
6: Sí, perquè la meva viesna era d'Espuga Calba. Ah.
4: Doncs mireu, a mi m'impacta molt que un senyor de 76 anys hagi entès millor els codis de les xarxes socials que moltes institucions d'aquest país que l'únic que es dediquen a fer és comunicats oficials que no s'entén una merda, que ningú els llegeix, i fotos que no tenen cap tipus de gràcia de molt bé, avui ens hem llevat a Blanes i fan 21 graus de temperatura. Aviam si comencem a aprendre a gestionar les xarxes socials.
7: Això ho anava a Centennial, com si fossis el senyor Barnes.
4: No,
7: la
4: però ho has
7: Jimbo.
4: De fer de manera espontània, reflexant una mica la comunitat d'aquest poble. Jo és que estic tan a favor del perfil d'Instagram de l'Espluga Calba que us convido a tots a fer-hi un cop d'ull.
6: Visca l'Espluga!
4: És que és un estil digital que, a més, penso que als joves ens pot fer molta gràcia, perquè és com aquesta fina línia entre la vergonya aliena i la tendresa, que dius que divertit que és aquest senyor, i en canvi la gent de la seva edat jo crec que deu pensar doncs molt bé, perquè així és com jo penso i com el que a mi m'agrada rebre, no? Per exemple, el segon post que veiem al perfil Instagram de l'Espluga Calba és un petit poble de Lleida surt a 3CAT i no és de crims.
6: és que sí,
4: és absolutament el millor. La següent foto que a mi m'ha fet infinita gràcia també és una foto on surt l'Espluga Calba, borrosa així com foto de paisatge de lluny, primera plana, o sigui, primer la cosa enfocada que surt és un card i la descripció és: bon dia, segons com es miri, estem cardats. No em pot fer més gràcia aquest senyor portant les xarxes socials de l'Espluga Calba. Llavors, ell tira molt d'IA també, d'intel·ligència artificial, per fer cartellets de coses, com per exemple, primer concurs de dutxa ràpida de l'Espluga Calba. Estalviem aigua, guanyem temps fent poble. Això va ser quan, en el moment de la sequera, m'imagino que t'havien restringit una mica el tema de l'aigua i tal, i ell va decidir comunicar-ho,
7: no?,
4: d'aquesta manera.
7: Sí, Laia, recomanem també sempre dutxes ràpides.
6: Totalment.
4: Bueno, jo estic encantada de la vida, tant de bo el meu poble també es portés les xarxes d'aquesta manera. A més, tothom entra al joc, perquè els comentaris també, per exemple, d'aquesta publicació de la dutxa ràpida, la gent fa preguntes, no? Hi haurà competició per equips, hi ha categories, no és el mateix ser calb que tenim Helena. Vull dir, aquí tothom li juga a les coses.
5: Que xulo. A veure si obre un manager. Corrent, no?
4: Potser, jo crec que la gent...
5: O potser altres ajuntaments agafen la idea de l'Espluga de Calba.
4: Clar, hi ha una idea que jo crec que no té cap sentit, que és que, clar, com que és un poble petit, és una mica igual, no? No cal que sigui institucional, no cal que sigui seriós. Bueno, a mi que el community manager de Sabadell també fos d'aquest estil, crec que seria un gran...
6: Total, sí.
4: Un gran avantguardista. Sí.
6: No,
4: crec que és la manera de connectar una mica amb els veïns i veïnes i que hi hagi una mica de bon rotllo també, perquè també hi ha perfils d'ajuntaments que l'única cosa que foten és mala maror, perquè tota l'estona és hi ha massa soroll a no sé quin barri, hem enviat més patrulles, ara hem de delimitar els decibels i no sé què, tio, no sé, doneu-nos alguna alegria, macho, perquè és que si no costa molt.
5: Clar que sí,
4: també connectar amb els governs municipals, i són en realitat la base de la democràcia, vull dir, són l'eina que tenim més a l'abast per intentar canviar les coses del nostre entorn, per tant... Una mica d'ambientillo, molt a favor del gestor de comunitat de l'Espluga Calba. Jo visca! Segueixo ja com a visca! Influencer, diguem-ne.
6: Visca l'Espluga!
4: I tant de bo que més ajuntaments s'assumin a aquests codis, que penso que són els que toca portar ara mateix a les xarxes.
5: Bravo, molt a favor, doncs, d'iniciatives com aquesta.
7: Gràcies, Laura Grau.
4: Molt bé.
5: Adéu, bon cap de setmana, Laura.
4: Fins dimarts.
5: Tu faràs cap de setmana llarg.
6: Una festa.
7: Festa local, faràs.
4: Perquè hi ha gent que la pot fer i jo no la puc fer.
6: No, i tant que la pots fer.
5: No, molt bé, molt bé.
4: Com si la cobrés.
5: Ets la representant de l'equip que farà festa. La resta estem al peu del canó, no, o sigui, no ens falleu. Dilluns,
4: no, vosaltres
5: dilluns
4: aquí.
5: Dilluns nosaltres hi som.
4: Escolta els experts, perfecte. Adéu.
7: Adéu, Laura Grau. Ens quedem amb The Offspring, amb el seu The Kids Aren't All Right. I ara, de seguida, la Laia ens haurà de dir un munt de noms d'artistes, a veure si us pronuncia bé. Ja ho veureu.
6: No, els diré pas tots, no.

0: Així sona Els Experts. Y me pregunto si tengo
1: muchas novias. O sigui, aquesta cançó que jo pensava que era una red flag, no, és el teu consell.
2: A veure,
3: no és tenir moltes nòvies, és tenir fronts oberts. Jo estic tant a l'equip de la Laura perquè estic seguint la seva vida i s'ha de tenir fronts oberts.
4: Està bé.
3: Sergi, tu vius als anys 90, però això ha canviat, xato. Vull dir, actualitza't.
1: Ja ets des dels anys 90, què m'estàs explicant?
4: Viejo.
3: Calla, escolta, Laura.
1: Tinc 64 anys, ara,
2: sí, més o menys.
5: Ai, pobre.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí.
1: Les 9 i 24, doncs, precisament demà, al vespre, a nivell musical, hi ha Bad Bunny a Barcelona, Svetlana a Cunit i la Gossa Sorda a Cunit. A la tarda, tarda FIFA, amb la final de la Champions femenina i partits clau per Nàstic, Sabadell i Europa. I al matí, a Laia, a matí literari. Tenim a Fira Superxules de Sant Andreu del Palomar i Amora d'Ebre.
3: Exacte, tenim la Fira Literal, ara deies, a la Fabra i Coats, que hi haurà la 12a edició de la Fira Literal, la Fira de Llibres i Idees, perquè sabeu que hi ha les millors veus de l'antiimperialisme, l'antifeixisme, l'internacionalisme i, a més, veus també vingudes d'arreu del món per parlar, doncs, de novetats literàries, però també al final per obrir debat, no?, una mica sobre els temes que aborden aquests llibres, aquestes editorials que sovint es troben als marges. Doncs allà teniu a la Fabra i Coats aquest espai de debat, de conversa, per poder aprofundir en tots aquests temes que a vegades, no?, i hem de passar de puntetes. Doncs molt bé la Fira Literal per aprofundir, agafem-nos un d'aquells llibres i dius, vinga, va, aprofundiré en aquest tema per, doncs, poder entendre una mica més. Són temes complexes i, per tant, els llibres són la millor manera de posar-hi una mica de llum i d'entendre una mica millor aquestes qüestions. Més coses que hi ha aquest cap de setmana, doncs la Mostra Internacional de Films de Dones, també a Barcelona, això és a la Filmoteca de Catalunya, on aquest any, sota el nom de Persistències Fílmiques, hi trobem tot de pel·lícules que una mica fan referència a la voluntat continuada d'aquestes cineastes d'agitar els models tradicionals de filmar i inventar nous llenguatges narratius. Sempre aquesta Mostra Internacional de Films de Dones buscant això, la innovació i com aquestes dones a l'avantguarda sempre d'aquests llenguatges narratius del món del cinema. Hi haurà també directores novelles, realitzadores consagrades. Mireu-vos el programa perquè això dura diversos dies. Hi ha de tot, també aquest cap de setmana hi ha una sessió especial dedicada a les famílies. Vull dir, molt interessant la Mostra Internacional de Films de Dones a la Filmoteca. I per últim us volia parlar d'aquest festival que es diu Això al Poble No Li Agradarà, que això passa a les comarques gironines, en diferents municipis. De fet, teniu, doncs, programació a, mireu, a Olot, a Mieres, a Porqueres, a Banyoles, a Figueres i a Pontós, i bàsicament el que teniu són espectacles d'art experimental. Us diria alguns noms, això que deia en Roger, que són noms complicats, no tots
1: mira,
3: els coneixeu.
1: Jo, si algú se n'havia oblidat de què feien els Balago i les seves instal·lacions musicals, adueixo, doncs estan els Balago en aquest festival, Això al Poble No Li Agradarà. També les Hueques o les Eminències, per Anadot. La resta, per mi, són per descobrir.
3: Doncs és la idea, perquè al final és un punt de trobada entre públics i creació contemporània. No de tots, precisament, no atrauen el públic pel seu nom ja conegut, sinó justament per això, per descobrir nous talents, noves formes de relacionar-se amb els espectadors, perquè són, doncs, això, narratives noves o maneres de mostrar-se a l'escenari, doncs, que no són les tradicionals. I això està molt bé que també arribi en aquests municipis petits on a vegades la innovació es queda, doncs, a les grans ciutats. Es diu Això al Poble No Li Agradarà. Consulteu, doncs, també tota la programació al programa que hi ha a internet.
6: Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar.
1: I jo trobo que ja és l'època de l'any en què, o almenys la gent que ens emprenuiem i ens preocupem per tot, ens comencem a preocupar perquè l'estiu acabarà segur. Vull dir, l'estiu 2026 tornarà a fer fred.
3: No hi pensis, Roger, no hi pensis.
1: I tornarà, el dia es farà més curt i podrem sentir cançons com aquesta, que no s'acabi, dels Figaflaues. Cançó estiuenca. I si

0: amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos, dos quarts a deu, com sempre amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, divendres, dia 22?
2: Doncs que en aquests moments el govern de Salvador Illa es troba reunit per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026. Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els comuns. Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Justament aquest migdia, el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. A Madrid, l'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un cop que l'han imputat per tràfic d'influències. El jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol manté que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. En plan internacional, l'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però defensa que l'objectiu segueix sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. I acabo explicant-vos que a Manlleu, agents rurals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter d'ahir al vespre. La pudor va ser molt intensa de les 6 de la tarda a la 1 de la matinada i Aigües de Vic i Aigües d'Osona van haver de parar durant unes hores les captacions d'aigua.
1: Dos minuts passen de dos quarts, Anna, que no t'esperaves saber avui.
2: Doncs mireu que una ràdio del sud-est d'Anglaterra ha anunciat per error la mort del rei Carles III d'Anglaterra.
1: Amor. Podem celebrar igual.
2: Escolta,
1: Laia.
2: Roger.
1: Sí, sí.
3: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
2: Deien, això és Radio Caroline, suspenem la programació habitual fins a nou avís com a mostra de respecte per la mort de Sa Majestat Carles III. Es veu que totes les ràdios britàniques tenen preparat el protocol Monarch i aquesta ràdio la va llançar per error anunciant la mort de Carles III. Recordem que el rei d'Anglaterra té 77 anys i està rebent tractament perquè té un càncer, però vaja, en el moment que la ràdio doncs, va llançar aquest missatge, Carles III estava de visita a Irlanda del Nord donant la mà a tots els que l'anaven a veure. Caram. De fet, el director de la ràdio, Peter Moore, doncs s'ha disculpat i ha dit que va ser un error informàtic.
1: Ja ho tenien gravat.
4: No és que s'ho pensessin i van llançar...
2: És un protocol que tenen.
4: És un protocol. Però no sabem què va llançar el protocol, si va ser un error o que algú s'ho pensava i el va llançar. No, en principi va ser un error, no?
2: Un error, això diu...
4: Vam tocar un botó en lloc d'un altre.
1: Tu, Laia, el que tens preparat és una ampolla de cava, ja fa anys, no?
4: Bueno, el d'Anglaterra queda lluny.
1: No, estic parlant d'Anglaterra.
4: D'acord, doncs sí.
1: El titular d'esports.
2: El Barça farà avui el primer entrenament de l'estadi Ullevan a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. A hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham Hansen, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes és dubte. Laia Alexandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaurana a Oslo i, de fet, uns 2.000 aficionats blauranes acompanyaran l'equip. Per cert, que si el Barça guanyés la Champions, la celebració seria diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
4: Molt bé.
1: I el temps que farà avui?
2: Doncs avui continuarà l'ambient preestiuenc amb temperatures de 30 graus en moltes poblacions. A la costa s'esperen valors lleugerament per sota i al Pla de Lleida es podrà arribar als 35 graus. Només s'esperen algunes nuvolades puntuals al Pirineu que difícilment deixaran pluja.
1: 4 minuts, passen de dos quarts. Avui us espera un sol esplèndid. Sigueu d'on sigueu i aquí us punxem a més música. Ara en Tol Sarmiento, que canta Zurekin Batera, que vol dir una cosa així com amb tu una vegada més. Mira, l'Alfons Gorina ja entra per la porta. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Ara parlem de les estrenes, que hem de parlar de The Mandalorian i també una pel·li que només he llegit coses bones, Love Me Tender. És bona?
5: Sí, però que consti que crec que li vaig dir a l'Anna que la canvies, però si vols en parlarem també. Sí,
1: ostres,
5: sí.
1: No la tenim preparada.
5: Ah, no, bueno. Val. Doncs sí, en parlarem, no pateixis.

0: Cesicat.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb

0: el futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alfons Gorina.
3: Les 9 i 39 d'avui, divendres 22 de maig, divendres, dia de novetats al cinema. I, Alfons, mira, té això d'aquesta... Perquè un oient nostre, l'Ester, a les 7 i pocs minuts sí. Ja estava parlant de cinema al WhatsApp dels oients, que sí. Són gent molt entesa, i la pel·li Love Me Tender la van a veure amb un passi previ, que és una, aquest dimarts, que és una pel·li que n'havia sentit a parlar jo molt, molt bé. Diu l'Ester, a mi sembla genial l'actriu que fa de Clemens, és una pel·li d'un home que no accepta l'homosexualitat de la seva ex i mare del seu fill, i també la lluita d'ella per seguir sent mare i dona lliure... Diu, em sembla que està tractat amb molta delicadesa per part de la directora. Un drama molt tender, com diu el títol, molt tendre. Love Me Tender. La... És així de sensible, com diu la nostra oient Esther?
4: Sí, és sensible, també és dura, perquè sí. És això, és una dona que de cop descobreix que li agraden les dones, que vol fer la seva vida, però que això li costa la custòdia del seu fill o de la seva filla, ara no recordo si era, crec que era fill, i estar molt ben tractat realment, perquè no només és com a drama social, visualment és una pel·lícula molt ben dirigida. La Vicky Krieps està increïble, però això ja no és novetat. Potser només li trauria uns minutets, perquè dura 2 hores i quart, i potser pel tipus de pel·lícula que és no ho necessita tant, però vaja, sens dubte, és una de les recomanacions d'aquesta setmana.
3: Love Me Tender arriba avui a sales, i ja teniu ja estrenada el blockbuster de la setmana, la nova pel·li de Star Wars.
5: Hey, never touch the buttons.
3: The Mandalorian en Grogu. Queda clar, al fons, que Disney, clar, 7 anys després, sense cap pel·li a sales, vol seguir munyint la vaca galàctica i porta aquesta sèrie de la tele al cinema. Però jo penso, tenint en compte, jo que no l'he vista, tenint en compte que la sèrie sí que està bé, no altres merdotes que han fet Star Wars, mira, em sembla bé que acabi, que no hi hagi més temporades i que culminem amb una pel·li. És la festa final del Mandalorian?
4: Sí, no, totalment. És veritat que és una pel·lícula que alguns diran que és un capítol allargat. Jo no acabo d'estar d'acord, crec que té moments de cinema realment potents, no només seqüències d'acció. Hi ha una escena, no diré res més, que és una escena muda, són 20 minuts, 25 gairebé.
3: Tants?
4: Sí, una escena, és a dir, és tot una seqüència on el protagonista és el Grogu i el Grogu no parla, com ja sabem, i és una delícia aquella escena, ja veureu, no vull donar...
3: Muda és sense diàlegs, però hi ha so.
4: Sí. Però ja veureu de què parlo, no?
3: És a dir, la gent s'emocionarà, la gent que ja li té estima aquest ninotet.
4: Oh, totalment, és... La millor creació animal de Star Wars des de fa moltíssim temps, no? I a mi m'ha agradat, potser perquè no tinc aquest llistó tan alt del tema Star Wars, no? Que la gent encara està esperant com grans pel·lícules. Jo crec que les grans de Star Wars ja s'han fet. Mira, una aventura ben feta, emocionant, trepidant, no sé, és que jo no li demanava molt més, és veritat. Que no hi ha una gran evolució respecte a la sèrie i que no és una pel·lícula que portarà de cop un nou univers ni res per l'estil, però està molt bé.
3: I parlant amb l'univers i sense fer spoilers, hi ha alguna connexió amb les trames principals, com aquell capítol que apareixia el Luke Skywalker fet a Mia, o és el Mandalorian amb el seu camí?
4: Més aviat el segon. Són ells dos complint missions i coses d'aquest estil, sí.
3: De Mandalorian en Grogu, avui li podeu dir adéu a aquest personatge del Pedro Pascal en el qual mai se li veu, bueno, almenys fins ara, el que veig el Roger, mai se li ha vist la cara en aquesta sèrie perquè porta el cap.
4: Doncs hauràs de veure la pel·li per comprovar-ho.
6: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
7: Si sa vaca és més rara que les merles blanques.
3: Cowgirl, aquesta pel·li catalana que ens arriba del BSN Film Fest fa una setmana, si no m'equivoco.
4: Sí.
3: I és una drama rural aquí al nostre país.
4: Sí, és com un contrast enorme, no? Passem dels blockbusters especials a la terra més propera, perquè sí, és un drama rural, però té molt de feel good francès, per entendre'ns, saps? Aquelles pel·lícules del camp franceses. El que passa és que no és tan anem a dir, tan bucòlica i en fi, tan, com et diria, tan peliculera com aquelles, sinó que té un punt més de drama, doncs, per exemple, reflectir com de difícil és viure al camp quan depens d'animals, depens del clima, depens de les collites, etc. Però a banda d'això, és una pel·lícula que té una miqueta més de història, no? La protagonista és la Isabel Rocati, que té aquesta vaca que és el seu mitjà de vida, i de cop se li apareix a casa un noi jove que no se sap molt bé d'on ve, que és el Carlos Cuevas, i que ni ell té mare ni ella té fill i estan com condemnats a trobar-se, i a més hi ha un altre personatge que és el del Pep Moner, que per cert està molt bé el Pep Moner en aquesta pel·lícula, que és com el senyor, el terratinent, que tot li va bé, per entendre'ns, no? I és la competència de l'Isabel Rocati, però a la vegada estan una mica enamorats per històries del passat. Per tant, escolta, una miqueta de tot, una miqueta de comèdia, una miqueta de drama, una miqueta això, de vida al camp. A mi m'ha funcionat bé i per això us la poso la segona.
8: Molt bé.
3: Si voleu anar a donar suport també al cinema català, avui s'estrena Cowgirl.
9: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
3: I ara, per tota aquella gent que no pot separar la imatge de l'actor John Krasinski amb el gym de The Office, n'heu de fer un nou exercici perquè segueixen havent-hi pel·lis de Jack Ryan.
4: Sí, això és una altra Mandalorian, en el fons. És una altra pel·lícula treta d'una sèrie de televisió de Jack Ryan, però en aquest cas no l'han estrenat en cines, la teniu només a Prime Video, i sí que podem dir aquí que sí que és una mica més capítol allargat, una mica més profund, amb una mica més de pressupost, de allargada, òbviament, en quant a metratge. Si us agrada la sèrie, doncs tindreu allò un digne final, i el que passa és que a mi em passa, com a tu, Roger, que jo, Jack Ryan, segueixo veient a Harrison Ford només, o sigui, quan llegeixo les novel·les de Tom Clancy, a mi Krasinski és un tio que m'agrada molt per unes coses, però no li veig com aquesta mena d'autoritat o presència que tenia, doncs, Harrison Ford al seu dia, per exemple, per interpretar el personatge. Però vaja, bon cinema d'espies i d'acció, vaja.
3: Jack Ryan, coma, de Tom Clancy, dos punts, guerra encoberta. Recordeu que Tom Clancy sempre s'ha de posar. A mi em fa gràcia inclús que ho posen als videojocs. Tal videojoc i a sota de Tom Clancy, que feia llibres. Però ell li dona la prova, l'alsigna, i cobra també. Per posar,
4: Bueno, està mortíssim ja Tom Clancy.
3: Bueno, quan sortien jocs a la Xbox de Tom Clancy, cobrava.
4: Sí.
3: Bé, anem a més pel·lícules. Les catadores de Hitler, drama italià de la Segona Guerra Mundial. Per tant, a mi de partida ja m'interessa.
10: Prendete posto.
11: Non siate timide, si raffredda.
10: La prego di rimanere seduta. Non vi è permesso alzarvi.
11: Perquè?
10: Solo tra un
4: sí, aquesta és una pel·lícula que jo intento no recomanar, és a dir, no perquè tingui res en contra, però tenim tal quantitat d'històries sobre la Segona Guerra Mundial que esdevé un gènere en si mateix, moltes vegades molt televisiu, però o poc interessant, no? Sempre aquell personatge que va fer allò, tal, i dius, ostres, és que n'hem vist tant ja. Però...
3: És d'aquestes pel·lis que són molt formals en l'aspecte, que veig que al pòster ja hi ha dos esvàstiques perquè la gent s'impressioni.
4: Sí, una mica, però aquesta sí que l'he posat perquè aquesta val la pena. La història realment, que és una història real, és realment colpidora, no? Perquè és això, un grup de noies italianes que viuen molt properes a... Recordeu Valkyria, la pel·lícula de Tom Cruise, on hi havia aquell intent d'assassinat? Viuen a prop del búnquer on està Hitler i són segrestades, literalment, per tastar el menjar de Hitler per si de cas està enverinat. Per tant, cada vegada que es posen a menjar, pot ser que estiguin a punt de morir, no? I a partir d'aquí és una pel·lícula que parla més de les relacions que tenen entre elles, de les relacions que tenen amb els soldats nazis, que també hi ha allò de bé, no tots estan d'acord amb el que s'està fent. És una pel·lícula que està molt bé, perquè a més és molt distreta i sense frivolitzar, perquè òbviament és un tema molt seriós, però és una pel·lícula que es veu molt, molt fàcilment i més maca d'imatges que la formalitat que se li suposen al pòster, per entendre'ns. Per tant, bé, aquesta és una altra bona recomanació.
3: Les catadores de Hitler, que si voleu saber com es diu en italià, és le assaggiatriaci. Això vol dir tastadores. Anem ara a una comèdia que jo me l'he apuntada només pel fet que apareix Sacha Baron Cohen, una de les persones que més admiro jo d'aquest planeta, però això no vol dir que on surti Sacha Baron Cohen moli o no moli, eh?
8: Once upon a time, there was a man named Damien.
3: Ha arribat, crec que és aquesta mateixa setmana, o potser avui mateix.
4: Avui, sí.
3: Avui
4: sí,
3: arriba a Netflix, i l'Alfons, com sempre, ja l'ha pogut veure abans, perquè és el nostre crític, Ladies First, Les dames primero, amb Sacha Baron Cohen, sí.
4: Sí, aquesta li agradarà molt a la Laia, perquè és una mena de Barbie a la inversa. És a dir, és un, el Sacha Baron Cohen, que tant li agrada al Roger, és com un superdirectiu d'una empresa que l'acaben d'ascendir i cada cop se li presenta un àngel, com si fos Que bellos vivir o Family Man, i li diu, ah, sí, doncs ara tindràs una visió del que és viure en un matriarcat, en lloc d'un patriarcat.
12: Molt bé.
4: I llavors, la que és la seva, la, el seu braç dret a la feina, que és una pobra dona, la que té absolutament martiritzada, és la superjefa, que és Rosa Mumpai, que a més, una actriu que m'agrada moltíssim, i ell ha passat a ser allò, el no res. I no aconseguirà tornar a la seva vida normal si no puja per mèrits propis al capdavant de l'empresa.
3: No,
4: per tant,
3: no em diguis que en aquest món paral·lel els homes tenen també un sostre de vidre. Allò que costa més, s'ha de mostrar més, no? Si ets home, sempre s'ha de mostrar més. En aquest món paral·lel, dic, és més difícil ascendir.
4: Sí, no, clar. O sigui,
12: home, molaria tant.
4: Sí, evidentment, i estarà clar, ell intentarà prendre dreceres, diguem...
3: Ens sentiu?
4: Sí, ara.
3: S'ha tallat, només a l'app s'ha tallat, aquí a la FM no s'ha tallat res. Sí.
4: Intentarà prendre dreceres per arribar més ràpid, no?, a aquest, però descobrirà quina, que no és possible.
3: Quina mena de dreceres, però èticament reprovables? O?
4: Clar, evidentment.
12: Clar,
4: evidentment.
12: Clar, és un home, a veure.
3: Laia, no dèiem allò que de ni masclisme ni feminisme...
12: Clar, però és que és un home, no pot evitar.
3: Home, vale. Bueno, la compres, la comèdia.
4: A veure, és divertida. També et dic, té algun moment de vergonyeta aliena, eh? També t'ho dic, però escolta, si teniu, esteu a casa avorrits a Netflix, te'l direu, mira, una hora i mitja que us passarà de meravella, vaja.
3: Gràcies, Alfons. La setmana que ve, més pel·lícules.
13: Vinga, bon cap de setmana.
3: Adéu.
12: Adéu.
3: Ens quedem amb els Strombers i fent quilòmetres i quilòmetres fins al final del programa. De seguida sentirem les vostres...

0: 8 minuts perquè siguin les 10 i marxem i us diguem bon cap de setmana. Abans, però, volem sentir, com sempre, aquesta hora el recull dels millors àudios que ens heu llançat al llarg de tot el programa d'avui. Avui que us hem demanat per la vostra tribu urbana.
1: Jo formo part del col·lectiu de Skinheads Catalunya i també la comunitat dels Redskins, que són els comunistes. Vale. Bomber o Harrington, depèn d'això. Ara ja no porto les Martins, perquè encara de molta calor. I últimament tenim una de sols que ja començava a portar Alpha Industries, perquè el col·lectiu de nazis que es va robar la imatge, van començar a serrapar els cabells, a portar les bombers i es van quedar amb la marca Alpha, perquè han de ser seves i pot ser de tothom. I que ens ajuntàvem molt amb els punks i llavors ja els metaleros, doncs, són molt raros, però són molt bona gent.
2: Sóc una mica detractor dels motards moderns. Sí, aquesta gent que ha passat els 40 anys, té algo de pasta, ha burguesat, s'ha comprat una Harley Davidson, s'ha fotut un pedaç al xaleco, s'ha vist dos temporades de Hijos de l'Anarquia o de Mayans, i au, a rodar com si fos un Hell Angel. Vinga, a rodar. Quan era jove, vaig formar part dels Sharps. Sharps, Sharps, Sharps, Sharps. I era una necessitat per sobreviure, perquè llavors el feixisme sí que se'l combatia a cops de pala al carrer, o tu anaves a rebentar el seu concert nazi. Bueno, com diu la cançó, vells però encara forts.
3: Jo vaig néixer al 88 i tenia la sensació que la meva tribu urbana simplement no existia. Simplement no existeix. Crec que vaig tenir els 18 anys just quan s'havien acabat les tribus urbanes. Vaig intentar escoltar una mica de reggae, però no va funcionar. Vaig intentar escoltar una mica de rock, tampoc va funcionar gaire. Llavors, l'única tribu urbana o la identitat de grup que tinc al final és la de la classe social. És una conversa que vaig tenir amb la meva mare i vaig preguntar: mama, amb quines paraules definiries la meva generació? La conclusió que vam tenir ella i jo és que la meva generació era la generació de la por i ja està. Bueno, bon dia. No sé si ajuda tot el que estic contant.
4: Formo part de la tribu dels guais.
0: És divendres, per tant, fem resum dels millors moments de la setmana. En el número 4, tanta informació a vegades ens ofega.
5: Avui el govern portarà els pressupostos al Parlament. Ja ho va fer al febrer, però els va haver de retirar per falta de suports. Aquest cop sí que en té la... Perdoneu. Sí que... Ui...
6: No té la veu.
7: Espera, et portaré aigua.
5: Ja està, ja estic bé.
8: Ai, pobre.
0: En el número 3, la Laia vomita si surt de Catalunya.
7: Jo no ho sembla, però vull dir que en general vosaltres diríeu que jo soc una persona que és bastant oberta.
9: Home, clar, clar que sí.
7: I oberta a conèixer noves experiències. I... Yes! I a, no sé, anar lluny de casa i tot plegat. Sí. Vaig entrar al súper. Doncs heu de saber que hi ha una cosa que em passa, que és que quan vaig a un lloc desconegut em poso fatal. Ah! Jo em passa que m'agafa més a més a mal de panxa i a vomitar. Llavors jo he vomitat a molts llocs que he visitat. I jo recordo doncs, anar a vacances amb els meus pares i el primer dia doncs, he vomitat a Londres, vaig anar... El lloc més lluny anat és a Cuba i em vaig passar doncs, un dia també, vaig arribar a Cuba, vaig trepitjar i vaig fotre la gran vomitada perquè...
0: En el número 2, confessions portaventureres.
10: Ara anem a Port Aventura. Jo vaig treballar, el meu departament era Polinèsia i em vaig especialitzar en atraccions. I
9: Tutuki!
10: Els Tutuki Splash és on més vaig estar. Un dels meus subrols era omplir la barca.
11: Sí.
10: Jo estava a la cua, anava omplint la barca i veig que hi havia dos llocs lliures, no? Vaig a la cua i dic, dos! I els veia, necessito dos persones. Sí. Jo sortia algú i deia, aquí, naltros, naltros. Naltros, sí, sí, però és que som tres.
11: Joder!
10: No, no, dos. És que som tres amics, no, però vull dos. Llavors surten dos, una parella, per exemple, dic, ah, passeu, i omplim la barca. I llavors tothom de davant, s'estan colant! Ja, sí, però és que he d'omplir la barca de dues persones. Vale, això passava cada 4 minuts.
12: Gràcies i ànimos.
0: En el número 1, felicitats, Pep, per perdre, bàsicament.
5: I a la Premier, el City de Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga 22 anys després.
7: Gràcies, Pep, molt bé.
0: Què gràcies?
13: Què diu, ara, què diu?
7: Bueno, que molt bé, el Pep sempre fa... Que el felicitem, no?
0: Ens felicitem per què, però si ha guanyat l'Arsenal.
7: Ah, no, oh, merda.
0: I marxem, anem marxant i ho fem amb la cançó que ha estat escollida pels oients per tancar el programa d'avui la setmana, que és Panya del Zoo.
10: Avui que celebràvem... Era un aniversari, avui?
0: Avui era l'aniversari de Lil Dami, que tenia el videoclip més vist del 2022 i un altre dels més vistos era aquest.
10: Felicitats, Damià i oients, que tingueu un bon cap de setmana curt, perquè nosaltres dilluns, encara que sigui festa a la capital...
7: Però potser els oients llarg, home.
10: Sí,
0: però nosaltres al peu del canó.
10: Estarem aquí el dilluns a partir de les 6. Una abraçada, adéu, Sergi i Laia.
7: Adéu, Roger.
5: Fins dilluns.

Bon dia, com esteu? Celebrant aquest que ja és divendres amb Toby Richmond i fent canvis positius a la seva carrera per seguir atrapant-nos amb les seves cançons. 10 del matí, 3 minuts. Això és el que fem ara, un change de ritme d'estil amb la festa infinita que ens proposen Lady Gaga i Doce amb Runway.

Tot flueix, tot vibra amb el na-na-na. Una altra història, amb el personal intransferible toc Mamaduixa. El proper 6 de juny, aquesta i la resta dels seus hits ressonaran a la Patum de Berga. Berrit Mara.

Soc positiu i optimista amb l'Àlex Pérez, amb aquesta cançó que ens recorda que, passi el que passi, sempre poden venir dies millors. Doncs, de la millor manera, avança el divendres aquest, amb una altra ara classe magistral de glamour i elegància en mans de Tylight.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Dau el Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. ICAT. La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics

0: practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Finíssima elegància, eh? Sentint el batec dels Txecs amb el ritme boom-bap i més sexy de Pot Joli, amb la bona sintonia també del Talent de Lluc.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I ens acostem al punt de 2:15 amb els potents rescats de guitarra d'Hipnosi.

0: Rock Kilòmetre Zero i Descarat amb Hipnosi, el grup que tindreu descarregant el seu directe amb un concert gratuït el proper 20 de juny a Torroella de Montgrí, al costat també de Sodi, dins el Festival Ítaca.
1: Escoltes Icat.
0: I anem a recuperar una d'aquelles, i tant que sí que ja és història, Toro i Moi, amb un estil i un ritme que ens recordava molt als Daft Punk des d'aquest tema Freelance.

les superestrelles mundials del K-pop, N.I.P.E.N., flirtejant aquesta vegada amb els ritmes llatins des d'aquest estilar. I aquí arriba lluint també des d'aquest assolellat divendres, sa fusta mallorquina de Maria Jaume. Sonen ses campanes.

del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Doncs aquesta, que el títol no enganya, eh? Guillem Bautista, escrivint i cantant històries que... 8 minuts i arribem a les 11 del matí. Ritme ara que fa divendres a ICAT amb l'èxit Get Him Back d'Olivia Rodrigo.

Donant-ho tot i més pels sentiments de Ludwig van El teu amor, una de les bandes adorables de la nostra escena que es farà un fart els propers mesos de tocar en directe les noves cançons. La cita més propera el 30 de maig, al Festival Maig a Santa Coloma de Queralt. Va, que anem fent el primer pas cap al cap de setmana amb el so contundent de Gisits.

0: all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt?
1: Això no és el final del món, és, no és Apocalypse Now, la cançó per ballar a la fira del món amb Malèsiques al Polen. I el divendres, que continua endavant amb una altra bona lliçó musical de part dels Dan Lavin, Maroon 5.

0: venir-te aquí.
1: Doncs la felicitat, que de vegades només és això, eh? Un diumenge sense drama, així com sona el nou refugi musical dels Catarres. El trio d'Aigua Freda, que portarà la seva gira Sense Drama, amb més de 50 concerts arreu del país.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Ah, l'home m'encanta,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
7: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
8: i riallas.
9: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
10: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
11: Us esperem!
12: Serà brutal!
0: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
13: Filles de Cassandra i Tanxugueires tenen nou disc. Aprofitem per fer un repàs de la riquíssima escena musical gallega.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

0: les coses per la Jules, que van avançant més o menys bé, sense grans problemes, tot va tirant.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Doncs la cosa que tira endavant amb aquesta cançó que ens cau com anell al dit és la finíssima elegància de Lulu Zhuai amb el Holding On. Holding On.

Com ens motiva, com ens accelera, aquesta diversió imparable de la família 31 Fam. Els sabadellencs aportant alegria i energia allà on van, com ho fa també la nova Satisfy de Calvin.

0: del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3cat en viu.
2: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Miquel Isaia, que va ser la veu principal de Coers, enfortint l'escena del país al ritme del seu celebrat ritme afrobeat amb Coco Xericoco. I el moment ara d'escoltar Icat per primera vegada, el retorn d'una veu ben reconeixible de casa nostra. I aquest Nadal, amb nova banda, noves idees i ganes de fer-les volar. Aquí, el primer tastet, Mai les ales.

Una de les nostres artistes més estimades i nominada aquest any a un munt de premis, la Rosalía, t'endivinen com sempre, amb Dios es un escalter. Va, que anem ja a punt d'entrar de ple el cap de setmana amb la música de Five Seconds of Summer. Això és Telephone Busy. I find it hard.

0: Ta-ta-ra.
1: Escoltes ICAT.
2: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
3: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
2: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
4: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
2: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
2: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
6: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'Icat al dia d'avui, com no podia ser d'una altra manera, amb la gossa sorda.
2: I obrirem una altra porta i vencem la mentida. T'estima, t'estimo, t'estima.
0: El grup valencià torna a Catalunya per primer cop en 10 anys amb dos concerts avui i demà.
3: Cunit serà l'escenari d'aquest retorn al Principat de la gossa sorda amb un espectacle que va més enllà de la seva música. Hi haurà humor amb Guillem Estadella, també posaran a l'escenari Col·lectius Socials i els acompanyaran avui les Testarudes i la DJ Trapella i demà Svetlana i les Hijas de la Cumbia.
2: I a la punta de la llengua tenia un tros de Venus, creixia de la boca cada volta que no obria.
0: Un retorn molt esperat per molta gent i marcat en part per la situació política i social actual. Així ho explicava el cantant del grup, Josep Nadal, als companys de la delegació de Catalunya Ràdio al País Valencià.
4: Bé, nosaltres no venim per a salvar a la gent i per a salvar el país, però sí que entenem que n'hi ha que tornar a fer cançons en primera persona del plural i a sembrar la llavoreta per animar a la gent, sobretot a la gent més jove, a que planten cara i que tiren avant pel país, per la llengua i per la justícia social, no?
3: De fet, mentre van estar en actiu, la música de la gossa sorda va marcar més d'una generació, en gran part per l'esperit reivindicatiu de les seves lletres. El crític musical Josep Vicent Frechina detallava així el Nota de Veu dedicat la importància històrica del grup de Pego.
5: Ells van néixer en un context de foscor molt semblant a la que vivim ara, foscor política, foscor social, foscor cultural, a més governs conservadors consolidats en totes les institucions valencianes i la campanya habitual d'assetjament i denegació del valencià. El seu treball va ser, jo crec que absolutament decisiu en el capgirament d'aquesta situació.
0: Pel concert d'avui encara hi ha entrades a la venda. La gira a Tornallom de la gossa sorda, això sí, tornarà a passar per Catalunya aquest estiu en diversos festivals com el Cabro Rock, el Festiuet i l'Empordà Music Festival.
3: L'altre gran nom que marca avui i demà l'agenda musical catalana és el de Bad Bunny.
6: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola.
3: El porto-riqueny omplirà avui i demà l'Estadi Olímpic de Barcelona en l'inici del tour Debí tirar más fotos per Europa.
0: Fa un any que els fans estan esperant aquesta data. Molts, de fet, ja fan cua des de primera hora del matí per agafar els millors llocs a la pista. Els d'avui i demà de concert, de fet, són els primers dels 12 que farà a l'Estat espanyol.
3: I se saben poques coses del concert, el que és segur és que hi haurà la casita, el segon escenari en forma de caseta rosa, dissenyat per oferir moments més íntims, emotius i propers amb el públic, i on hi solen aparèixer personatges famosos durant l'espectacle.
0: Els dos concerts comencen a les 8 del vespre, i si hi aneu, recomanem, això sí, consultar la web de l'Estadi Olímpic per trobar la millor manera d'arribar fins al recinte.
3: La gossa sorda i Bad Bunny són els dos grans esdeveniments musicals del cap de setmana, però hi ha molta més música aquests dies a Catalunya. D'entrada, us recordem que hi ha en marxa el Festival Observa de Sabadell. Avui també arrenca el Floral de Vilassar de Dalt i de Mar. I demà, el Perifèria Cultural.
0: I avui també tenim la presentació d'un primer disc llarg, el de La Maig. El disc es titula Prou i trobareu molt de pop rock i temes com aquest Tres Estius Més. El concert serà a la Sala 3 de Ras Matàs i començarà a les 9 del vespre i encara podeu comprar-ne entrades.
3: Avui també tindreu els gironins Minibús Intergalàctic a lo Submarino de Reus, Oc Déu a la Sala Club de Mataró i en Andreu farà doblet.
0: De fet, avui l'artista de Sant Quirze del Vallès serà a la Penny de Molins de Rei i diumenge a l'Auditori de Vilafranca del Penedès.
3: Demà el Focus també serà per Valle Valle, que tanca gira a la Sala Polo.
7: El papa del rap en català macarra. No nos compares con tu grupo de bujarras.
3: El raper i artista urbà català és reconegut com a màxim exponent del moviment autodenominat macarrisme català. Les seves lletres són conegudes per ser directes, punyents i amb una temàtica contra tot i contra tothom. El podreu sentir a l'Apolo a partir de les 7 del vespre.
0: I dissabte també podreu sentir a la Ludwig Bank a Gandesa, Obès a Sant Miquel de Campmajor, al dins del Festival Recòndit, i Maria del Mar Bonet al Palau de la Música.
3: També continuen de gira Sopa de Cabra, que demà passarà per la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols, i a l'Osa, al Castellterçol.
0: Dissabte hi ha moltíssims concerts. També tenim a Miqui Núñez i Kelly Azai a la Festa Major de Montcada i Reixac, a Joan Miquel Oliver a Pals, dins del Festival Ítaca, Blau Muta a Granollers i Àlex Pérez a Castellfollit.
3: I pel que fa als concerts de diumenge, us destaquem el de Manu Guix a Tortosa, al Festival de Piano Toca'm.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
3: Bon cap de setmana!
8: Escolta, Icat. Som-hi, ja tornem a ser aquí després de les propostes culturals, carregats, com sempre, de bona música, Icat. I nova hora del divendres, que t'hem portat al ritme de Mimi Webb, Eyes Closed. Benvinguts.

Poesia i sensualitat amb Calypso, la guitarrica de la Fuente, el cantant de moda i tot un fenomen, que triomfa amb la seva música. I aquí, Araicat, una d'aquelles que és impossible, escoltar un sol cop, agafant d'aquí a allà, sonant sempre a ella. Olivia Dean, Nice to Each Other.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: Torna al Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Vallerosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
5: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari.

0: tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: AICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
1: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
1: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a AICAT.

Dave Cameron capturant sentiments d'amor i de felicitat, mostrant la seva relació amb el cantant Damiano David des d'aquest Wherever You Like. 12:27, moment ara de fer parada amb el flow més elegant de Chris Patrick.

0: el desastre.
1: Persiana baixada, però festa, sempre assegurada amb l'essència Bon Rullera i Festiva de Saxeni. Demà dissabte, concert dels de Ponent al Satellite Fest d'Inca, a Mallorca. Va, que si ara et dic, estic amb tu...

Mònic, Mònic Macon, una de les veus que no ha passat desapercebuda en l'última edició d'Eufòria, regalant-nos aquest missatge ple d'emoció i calidesa. Si estic amb tu. Doncs amb tu, al teu costat, seguim fent especial aquest divendres dedicat amb l'himne sureny Georgia Ways de Quavo i Teddy Sims.

0: Escoltes ICAT.
1: ¡Catriel y Paco Amoroso!

0: passar ahir.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
5: Oh, yeah!
1: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
4: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
2: Aquesta veu m'encanta!
4: A mi m'encanteu vosaltres.
6: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
7: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
8: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
9: Us esperem!
10: Serà brutal!
11: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
12: Una mirada diferent als videojocs.
13: Per aprendre, pensar i somiar.
14: Here's to many more exciting adventures.
15: Em dic Salvatore Marino.
16: You and me are the best!
17: Mono, m'encanta!
13: Passió pels videojocs.
11: Generació Digital, amb Albert Murillo.
18: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
11: iCat.

Jacksons, que transmeten calma, perfectes per anar des d'aquest divendres. Una banda sonora a la intimitat, la nova música del Gat. I més amunt, més alta de revolucions, són el talent eufòric de la llum, amb un record que continua brillant com una flama. 92.

What's Done is Done, la nova cançó de la cantant britànica Joshua Smith, evolucionant com a artista per assegurar-se que ningú la perdi de vista a l'escena mundial. Ben activats, anem buscant la una del migdia. Ben a tope, on fire, com diu en aquesta cançó, l'ex One Direction, Louis Tomlinson.

0: el futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglas, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
3: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
4: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
3: Ara sí que ho tenim tot.
5: Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes i cats.

0: falten les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
2: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
1: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
2: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
3: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
4: La gran cita amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3Cat.
5: Escoltes i cas.

0: Escoltes ICAT.
1: Comença la teva pausa del dia.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts. Avui és divendres, dia 22 de maig. Encararem la setmana que ve la darrera d'aquest mes amb una bona sèrie de convidats que us anunciarem. Al final del programa, el que toca ara és repassar què ha passat aquesta setmana vigent, que estem a punt d'acabar, i recordeu que els divendres acabem la setmana recollint la música que ens han deixat els nostres convidats de dilluns a dijous. Una setmana molt musical, però molt diversa a la vegada. Dilluns ens visitava en Quintí Casals. El seu AKA artístic és Jung Rajola, un lleidatà que fa temps que es passeja pels escenaris i que acaba de publicar un disc molt notable, una mica brut, amb músiques urbanes embrutades, que es diu El món no està fet pels romàntics. Això va ser dilluns. Dimarts ens visitava una persona que pot parlar de música amb tot luxe de detalls. És tota una eminència pel que fa a gèneres com el pop, el heavy, però també en gèneres clàssics i també de música d'arrel catalana, com per exemple les sardanes. És Arnau Tordera. Arnau Tordera, primer com a nom artístic, és a dir, el líder dels Obeses, que ens visitava per presentar-nos el nou disc L'Ai al Cor, el primer en 6 anys de silenci discogràfic dels Obeses. Dimecres, un altre retorn. 6 anys havien passat també des de l'última cançó que havia publicat la Paula Jornet com a Paula, aquesta artista amb dues V-baixes, Pafla, li diuen alguns, i la Paula té una primera cançó, Somebody to Everybody, que és la presentació, el primer avançament d'un disc que es farà realitat el mes d'octubre. Abans actuarà a la Primavera Sound de Barcelona. Just en aquelles dates es publicarà el segon avançament d'aquest disc, i amb la Paula vam parlar, doncs, això, de silencis creatius, de crisis creatives i de com superar-les. I ahir dijous, si vau estar atents, sabeu que vam entrevistar una actriu que està molt relacionada amb el món del teatre musical, però teatre musical de petit format, sobretot. És la Laura Pau, una de les fundadores de Feliuets, que aquests dies són a Barcelona, al Teatre de la Fàbrica, amb Amor a Mort, i també una de les cares visibles de la companyia Els Pirates Teatre. Són els quatre convidats d'aquesta setmana, i aquesta és la playlist que n'extraiem.
1: Dilluns...
0: Quintí Casals, Quintí, bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, com anem? Bona tarda, potser, no?
0: No, bon dia.
2: Bon dia?
0: Hem consensuat que és bon dia, llavors a les 3, quan ens acomiadem, diem bona tarda. Quintí Casals, per cert, és el Jung Rajola, que no em diuen.
2: Bueno, és que ja és una conversa d'amics, això.
0: És un detall. Aquí hi ha una separació clara, no?, una línia no tan clara, potser difosa, entre els que col·laboren per interès o els que col·laboren perquè és que necessiten cantar aquesta cançó amb algú. Clar, jo veient que aquí t'has dedicat a fer col·laboracions que no són els superartistes que tenen més números i tal, entenc que les col·labs d'aquest disc, Quintí i Jung Rajola, són les que tu volies fer.
2: Sí, i les que volien fer ells, que crec que també és important, que a vegades quan busques una col·laboració de posicionament no ho fan amb ganes, i jo prefereixo que els hi faci il·lusió, doncs com el que ha dit l'Abril, no? De que quan li vaig proposar, en ella li va fer una il·lusió majúscula, i això és superguai, perquè al final ells ho donen tot a fer aquesta col·laboració.

ja ho veus. Evidentment, aquesta projecció de la queixa a través de les xarxes socials d'alguna manera difumina l'acció directa a l'hora de canviar el món i les coses que són injustes i que ens assetgen dia rere dia. Ho estem veient avui en dia amb una crisi global en molts àmbits i que socialment som incapaços de fer res perquè canviï.

0: Dimecres.
1: Paula Jornet, a.k.a. Paula, amb dues ve baixes. Paula, benvinguda.
2: Hola.
1: Com estàs?
2: Molt bé. Jo, molt contenta de ser aquí, de debò, de debò. Sempre es diu això, però ara de veritat. Tots aquests anys d'això, d'escriure que no m'agradés res i tal, una de les coses que jo notava que em vetava o que em tancaven o que em feien pensar era molt la imatge que tenia jo sobre mi mateixa, sobre què diran, què pensaran, què faran quan jo tregui això. I el que em va ajudar a desencallar una mica aquest bucle, que va durar anys, va ser una mica dir, vale, doncs parla d'això. D'això mateix, del que t'està no podent fer, doncs, escriure o treure música o el que sigui.

0: dijous.
1: Laura Pau, bon dia, Laura, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Aquest matí he fet un exercici guapíssim, jo, que és mirar quatre obres universals que m'han vingut al cap i mirar quin percentatge d'homes i dones hi ha. Romeu i Julieta, homes 16, dones 4. Vale? Per molt que la parella protagonista siguin Romeu i Julieta. El fantasma de l'òpera, homes 14, dones 7, la meitat. L'avar, de Molière, 11, 4. Vale? Les tres germanes de Chekhov, que diràs, tres germanes, sí, però efectivament són les tres germanes protagonistes perquè hi ha 11 homes i 5 dones.
2: És que és fortíssim.
1: Des de sempre, no?
2: Des de sempre, clar, o sigui, estan començant a canviar les coses al segle XXI, però és que tot el que és anterior al segle XXI i fins i tot al segle XXI tampoc han canviat tant les coses.
1: Yeah.
2: O sigui, jo fa 2 anys vaig fer una obra al TNC que era Els Watson, que era una obra que estava basada en una obra de la Jane Austen i adaptada per la Laura Waite, que és una autora contemporània. I tu veies l'obra i deies, ostres, que feminitzada. Miraves el cast i era 50-50. O sigui, era 50% d'homes i de dones, però a totes ens semblava perquè les ties eren protagonistes, perquè estava basada en Jane Austen, que ja era una tia feminista al seu moment, i escrita per una dona del segle XXI.
3: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche.

I fins aquí el Pausa d'aquesta setmana. Recordeu que som els primers d'obrir foc en aquest divendres que ja respira festa i sobretot amb el bon temps que ens espera. Per tant, poseu-vos-hi bé de cara al gaudi. També amb les músiques que us punxaran ara, la gent del Love i després la DJ Trapella amb la seva selecció sempre brillant. La setmana que ve, a Pausa, ens tornem a trobar a partir de les 2 de dilluns, que serà el dia de la visita de Màrius Serra, l'escriptor i el divulgador de la paraula, que té nou llibre. El dimarts serà el torn de la Marina Sales, l'actriu que ens presenta nova pel·lícula. El dimecres de la Nausica Bonin, una altra actriu. I el dijous del senyor Marc Gili, que és el líder de Dorian, que estan de celebració. Tot això passarà la setmana que ve a Pausa. Us esperem a les 2 del migdia, com us dèiem, a partir de dilluns. I mentrestant, a gaudir moltíssim d'aquest cap de setmana que ja és a tocar. Una abraçada. Adéu, adéu.

0: Escoltes i cas.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Albert Tocadou.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs? Hola,
3: molt bé. Aquest cap de setmana em fa una mandra increïble.
1: Per què?
3: Perquè saps d'aquells dies que tu has dit que sí a molts plans
1: i
3: després t'arrepenteixes de tot?
1: Sí, jo he fet exactament el contrari, he dit que no a tot.
3: Doncs tant de bo.
1: I pujo al meu poble.
3: Doncs tant de bo jo hagués fet exactament el mateix.
1: Que et quedes aquí a Barcelona.
3: No, de fet no em... O sigui, vaig al meu poble, vaig de roses...
1: Et planyo mai, Sheila.
3: Literal.
1: Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui divendres 22 de maig sabem que...
1: Com cada divendres toca posar música!
3: Efectivament, transformem l'estudi dedicat en una petita cabina de DJ.
1: Ens posem un dels cascos a l'orella esquerra i l'aguantem amb l'espatlla per posar-nos doncs, en el paper que ens toca, ser punxadiscos.
3: L'objectiu, omplir les dues hores següents amb la millor música per tancar la setmana. Va, que comenci el post-data Loft. Què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, família, ja estan arribant a finals de maig i aquesta sempre és l'època més dura del curs i la temporada perquè veiem el final a prop, però en realitat falta pràcticament un mes. I per tant, 30 dies han de passar, que es diu ràpid, però tela marinera.
3: Jo soc tan horrorosa que quan veig el final deixo d'esforçar-me.
1: Jo també, i clar, el veig molt aviat al final. Clar. Per mi és el final fa dues setmanes.
3: És com quan estàs fent esport i estàs a l'última de les últimes repeticions i penses...
1: És igual.
3: Literal.
1: Total, a mi també em passa. Aquesta setmana hem volgut fer un recopilatori de cançons per encarar amb força la recta final del curs. Així no ens deixem perdre. Per tant, necessitem recomanacions a les nostres lofties perfectes per aixecar-nos els ànims, perquè, bueno, com tots som humans, això se'ns fa costa amunt.
3: Literal. Una costa amunt que estem la paret d'un rocòdrom. Però
1: sí.
3: Bé, segur que compartint-ho amb les nostres lofties se'ns farà molt més fàcil. Abans de fer pujar els ànims amb les vostres cançons, però fem un petit repàs dels millors moments d'aquesta setmana al Loft.
1: Som-hi!
3: Dilluns vam començar el programa parlant de la fantàstica Dua Lipa, que ella sembla que al final de curs no se li està fent gens costa amunt perquè se l'està gozando, que té la marinera.
1: Màximo,
3: vam
1: sí.
3: repassar tots els detalls del seu comiat de soltera a Ibiza i també les seves recomanacions literàries. Per tant, escoltarem The Walls, que és fantàstica i sona una mica a boda.
1: Fantàstic. Jo us vaig fer un repàs de com va anar la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am del cap de setmana passat, on vam poder parlar amb molta gent. Detalles, Maria Jaume, els Chatarras... Clarament no vam parlar moltes gràcies, però sí que va començar la seva última gira. Miau, miau, miau, miau. Ja us vaig explicar que estava molt enfadada amb ells pel bolo que van fer, però jo també sé perdonar, que això és molt important. I, per tant, per sorpresa de ningú, els he perdonat i els hi compro tot. Per tant, escoltarem molta tralla.
3: Em sembla bé. I també dilluns ens va visitar la Mar Lucas.
1: Hosti, això és heavy.
3: Ens va parlar de com ha estat ser la presidenta de la Queens League, bueno, de com ho està encarant, de com és ser una de les creadores de contingut més pioneres, de la seva música, literalment va ser una perfecta de manual. Per això també us posarem la seva última collab amb en Juan Magán, que es diu Sapo Perro.
1: Que el nom és.
3: Que per ser... Sí, jo tampoc l'entenc, però bé, l'altre dia vam descobrir que és un insult colombià, que és com dir chismoso.
1: Heavy, això, sí. Ja veieu que dilluns va ser com fer una marató. Aquell dia, jo no sé què va passar, que el Love vam dir... Avui toca treballar de valent, però
3: jo
1: bé.
3: Jo vaig deixar tot allà. El dilluns ho vaig deixar tot.
1: Sí, no, per això estem tan apagadetes avui.
3: Sí.
1: En fi, comencem aquest primer bloc musical amb aquesta novetat de Soc un bohemio, que si no ho sabíeu és el nòvio de la Llana, la nostra productora. Es diu Un lloc, que soni perquè és molt bona.
2: Això és el Loft.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Loft. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Hola, hola, som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: Ui, ho hem fet al revés.
2: Sí, avui
1: perdó.
2: Sí.
1: Com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que anomenem Postdata Love. I aquesta vegada us hem demanat cançons per encarar amb força la recta final de curs. No sé si som les úniques a les quals aquest final de temporada de curs ens està fent especial.

0: Miquel. Estem pendents de veure qui pujarà de convidat a l'escenari amb ell, però mentrestant fem una petita predicció i escoltarem La noche de anoche amb la Rosalía per manifestar, va, a veure si puja.
1: Quina bona cançó.
0: Sí.
1: Dimarts també us vaig fer una mica de diccionari LGTBIQ+, per aquelles que no sou hashtag aliades, doncs que ens pugueu entendre igualment. Twink, Mask, Butch, Tucus, PT, en fi, moltíssimes coses. Per això ara escoltarem les màximes icones catalanes LGTBIQ+, que són Fados. Amb el seu nou tema M'agrada, I like it, j'adore.
0: Sí, dimecres jo vaig copiar una secció molt bona que vas fer la setmana passada i vaig fer la meva versió. Coses que no us faran enveja de mi. També han parlat del tema de l'any, que és una barbaritat i que és la cançó i la discussió màxima d'Àlex Tous i Mireia Salet.
1: Això és brit? O sigui, espera, això vol dir que sonarà avui al Loft aquesta cançó?
0: No.
1: No, eh? Vale,
0: jo espero
1: vale.
0: Que no, la
1: just
0: veritat.
1: Just to know, perquè
0: jo
1: clar...
0: Jo espero que no.
1: A veure, haurem de posar potser la de l'Àlex Tous. Però bé,
0: tampoc.
1: Dijous ens va visitar la fantàstica Mabel Olea. Ella és una persona molt crazy, o sigui, crec que és la més de Catalunya.
0: Ah,
1: i
0: sí?
1: No és ni broma. Va venir a presentar la seva obra de teatre / performance Cute One's Teeth. Li posarem Drop Dead de l'Olivia Rodrigo, que segur que li agradarà molt perquè nosaltres ens vam caure mortes al veure-la.
0: Sí, és així. Doncs amb això, família, ja ho tenim. Ara donem pas al segon bloc musical i com que volem que aquest mes de maig horrorós s'acabi ja, posem Maig Prou de la Maig.
2: Prou!
0: I després, sí, prou, ens posem a llegir els missatges de les nostres lofties perfectes per fer més lleuger aquesta recta de final de curs i més lleuger aquest programa del dia d'avui. Va, família.
1: Que maco.
0: Fins ara! Fins ara!

0: Si sents això, és que vius al Loft. Ja et faig tall. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
1: Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, com esteu? Tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: Para de dir-me així, rapejant.
2: Gala, gala, gala.
1: Bueno, va, estem animant aquesta tarda de divendres amb els millors hits de la setmana.
2: Justificades. Ara les dues hem aparegut.
1: Han pujat els ànims, gràcies, Sam. Ho necessitàvem moltíssim. Sort que tenim un tècnic fantàstic.
2: Ens hem bitxeado. Ara les dues tenim els llavis de silicona.
1: I uns foxy eyes.
2: Literal.
1: En aquest següent bloc, perdó, sou vosaltres les punxadiscos de Catalunya.
2: Aquesta setmana us hem demanat cançons per encarar amb més força la recta final de curs, perquè sabem que està sent una època dura de verda per totis. Veiem la llum de l'estiu al final del túnel, però sembla que no arriba mai. Sort que ja tenim els missatges amb les millors cançons per animar-nos, que ens heu enviat al WhatsApp del programa, al 667-07-6116.
1: 667-07-6116.
2: Som-hi, va.
1: Va, llegim el primer de la Marta, de 23 anys, que diu: hola, Loft! Necessito que arribi ja l'estiu per tornar a ser feliç. Em podeu posar la de la Gara Durán i la Natàlia Lacunza? Mare de Déu, no és fàcil. Que es diu Placer de Vivir. Necessito tornar a sentir el plaer de viure.
2: Sí que és veritat que nosaltres no podem posar-la, aquesta, eh?
1: Potser... Ens agrada molt.
2: Sembla que sí, però bé.
1: Que bé.
2: En Carles, de 19 anys, ens diu: hi there. Res com Malibu, de la Miley Cyrus, per anar agafant ganes de l'estiu i que ja acabi aquest curs de merda. Bueno, en Carles està enfadat.
1: Està molt enfadat.
2: Avui posen oficialment l'estrella al Passeig de la Fama de la Miley Cyrus.
1: Ah, sí?
2: T'ho prometo.
1: És broma, no?
2: No. La 2000...
1: No hi era.
2: Què?
1: No hi era.
2: Ella? No ho sé, no ho he vist. Crec que encara... Bueno, serà aquesta nit, suposo. Ja ens enterarem, però avui la posaven. O sigui, avui és el dia de posar-la.
1: Ah, vale, però m'ho estàs dient en sèrio.
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, vale, per mi m'estàs vacil·lant.
2: No, no, avui fa 20 anys oficials de Hannah Montana i per això avui posen l'estrella allà, enxufada al terra.
1: Molt bé. I tenim la Jordina de Sal, que diu: hola, perfectes, jo necessito vibes de Sant Domingo.

0: Totes les copes a l'aire. Prou ja d'aquest curs, un petó a tots.
1: Que loca, la Jordina.
0: Sí, la Jordina és la millor. Posem una mica de tot això i de seguida tornem.
1: Let's go.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garel.
1: Epa!
2: M'han petat les orelles.
3: Seguim al Loft, dicat som la Gala Castelltort.
1: I l'Alberto Garel.
3: I estem llegint els missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa, fent una playlist de quines són les millors cançons per encarar aquest final de curs que ens està passant a totes moltíssim. Mira, crec que el següent missatge va per tu.
2: En Pau. Sí. El missatge d'en Pau, de Girona, diu: la festa d'Estrella d'Am...
3: És un accent de Girona.
2: No, és ofensiu, crec.
3: Per
2: és què? Que jo no ho sé fer.
3: Vale, va, doncs d'igual.
2: La festa d'Estrella d'Am em va fer recordar l'existència de Fantastic Shine de Love of Lesbian. Crec que en Pau ha de callar la boca.
3: Fantastic Shine...
2: Que ells deien Fantástico. És que crec que són feixistes.
3: L'amor de la lesbiana a mi no em va acabar de funcionar.
2: A mi no em va agradar gens, però bé, la tindrem bucle per superar aquest final de curs, diu en Pau.
3: Oh, Pau,
2: calla. Pau! Calla.
3: Literal. Vinga, va, l'Alba, d'un lloc que no sé on és. Santa Perpètua de Mogoda. Això existeix?
2: Sí.
3: Que forta. I on està?
2: Ni puta idea, però jo aquest nom l'he escoltat algun
3: a
2: cop.
3: Veure, bueno, ara ho busco.
2: I no està com per allà dalt.
3: Bona tarda, guapos. Quines ganes de que vagi a exàmens i estar amb les meves amigues a una terrasseta sense preocupació. Em poseu Jo Invito de la Amaya.
2: Ara no està allà dalt, està literal a Barcelona.
3: Al Vallès. Uau, lol. Bueno, doncs, Alba, per tu, amor.
2: Molt bé, guapa, Alba, ets la millor.
3: Aquesta cançó va ser de la meva graduació de segon de batxi.
2: En Mario, de 26 anys, de Ripoll, diu: hola, guapos. T'està tirant la canya.
3: A mi no.
2: Per què?
3: Jo només em mareo xapar a la ràdio, soc fidel a ell.
2: Ah, val. Diu: necessito que acabi ja la temporada o arribi la bona vida, com la cançó de 31 fam, Mushka i Flashy Ice Cream.
4: No parlis de mi, no hi cara, estic de vacances. No tinc senyal a l'iPhone, no arriben a missatges.
3: Mushito a la mà i la... No sé què diu.
4: No canta.
3: La posem i la repassem, sí. Perquè si no aquest estiu no la sabrem cantar.
2: Gràcies, sí, posem-la ara mateix.

0: Hola.
1: Com esteu, família? Som l'Alberto Gadel.
0: I la Gala Castelltor.
1: I seguim llegint els vostres missatges, els missatges que ens heu fet arribar al 667-07-61-16, dient cançons per encarar bé aquesta recta final de curs, que nosaltres estem molt fluixes.
0: Literal.
1: Per cert, tenim un missatge d'en Miquel.
0: En Miquel d'Argentona ens diu... Hola, Lofties. Espera, Argentona està com al costat de Mataró. Pot ser, m'ho estic inventant.
1: Crec que hem de fer classes de geografia 100%. Els dos,
0: és que mai sé on sóc al mapa. Sempre que vaig a algun lloc fora de Barcelona, dic, ara no sabria on sóc del mapa de Catalunya. He de practicar més.
1: Però sí que està al costat de Mataró, literal.
0: Ah! Mira.
1: Però en plan, literal.
0: Toma!
1: Molt bé.
0: Un poble que em conec, però bé.
1: Ho fas molt
0: bé. Hola, Lofties. Jo cada any, quan acaba el curs, me'n vaig cap a Formentera com l'Aitana. Me la poseu, please. Tu vas millor.
1: Molt bé, doncs d'Argentona a Formentera, que soni una mica de Formentera de l'Aitana, no? Vinga, va. La Carla, de 24 anys i de Girona, diu... Hola, com esteu? Us vaig veure aquest finde a l'U d'Estrella d'Am. Oh!
0: A mi m'envia... No, ens va demanar una foto. Ahir me la va enviar.
1: Ah,
0: bueno, sí? La va enviar al WhatsApp del programa. T'ho prometo.
1: Molt bé, que mona. Em poseu a la fresca de Figaflaues. Bon finde.
0: Oh! Clar que sí,
1: t'espero.
0: I vinga, la Maria de Sant Just d'Esvern. Hola, guapos. Quines ganes d'acabar la uni i anar-me'n a Menorca amb les meves amigues. Em podeu posar a Menorca dels Tallets? Els hi dedico a elles.
1: Amore.
0: Aquesta cançó és com All I Want for Christmas, però a l'estiu.
1: Ja, però... Menorca, eh? Estem al 2026.
0: Ja, però igual que la Maria Carey. És pic de l'estiu, pic de l'hivern. Pic de l'estiu, pic de... Es descongelen. Ara.
1: Espero que arribi aviat als Estats Units i que es facin d'oro.
0: Sisplau.
1: Va, posem-la ja.

0: Corbatí.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Epa! Seguim el Lovely Cats amb la Gala Castelltort.
3: Un dia m'agafarà un infart.
2: Per què?
3: Pels sustos.
2: És que últimament estic saludant molt amb l'Epa i no m'agrada, però em surt sol.
3: Epa!
2: L'altre dia, per TV3, vaig quasi mato a la Marta Torner d'un susto.
3: Ah, sí?
2: Li vaig dir, epa! I va fer...
3: Que mona.
2: Sí, em va fer molta gràcia. Li vaig dir, perdó, xoxo.
3: Ah, molt bé. Bueno, sí, digues.
2: Que estem llegint els missatges que ens heu deixat al 667-07-61-16 dient-nos cançons per encara aquesta recta final de curs.
3: Sí, és així, i estem llegint els vostres missatges. Ara ja els últims. Ens hem cansat de llegir, bueno, ens hem cansat i s'acaba el programa, pràcticament. Però bé, tenim un primer missatge d'en David, de Pals, que diu... Hello, amores, necessito que s'acabi el curs ara mateix. Vull sentir-me yassificada. Vull ser una California girl, com la Katy Perry, encara que sigui de la Costa Brava. Me la poseu.
2: Clar que sí, baby. Per tu vol que demanis.
3: And baby.
2: Carinyo! Vinga, va. En Roger, de Ripollet, diu... Sisplau, l'estís. A mi la nova música d'en Quevedo m'està donant la vida i m'ajuda a superar aquest moment difícil de l'any. Podeu posar el golpito?
3: Quina és aquesta? La de El Golpito, no me'n recordo.
2: Na na na na na na na na na na na.
3: Ah, vale, aquesta m'agrada.
2: La que s'ha fet viral a TikTok.
3: Sí, sí, i la Jana de Granollers diu: "Loftis, quines ganes d'anar al Gorg amb les amigues com la Uineta."
2: La podem posar, porfa.
3: Mira, aquesta és Golpito. Ah, doncs mira, la posarem de seguida, eh? La Jana ens diu que bon finde.
2: Tia, per culpa de la Uineta, cada cop que anem a un Gorg amb el meu amic Pol, estem tot el rato dient Gorg.
3: Ah, sí?
2: Però així, de cop estem parlant i fem Gorg. Gorg, gorg.
3: És com el traductor una mica.
2: Sí, és que a mi m'encanta estar desnuda un gorg.
3: Perfecte, molt bé. Doncs que bé, la posarem i podràs sentir desnuda un gorg.
2: Gràcies. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor.
1: Has mirat el WhatsApp, m'has deixat en visto, m'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu, tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

0: Parlaré una mica. Corc.
1: Això és el Love.

0: Enganyar-te.
1: Estàs sentint El Loft amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Passeu, passeu, que veureu el piset.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: El programa que desperta Catalunya.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
1: Per fi s'acaba, per fi puc anar al meu poble.
2: No! El pitjor cap de setmana de la meva vida està a punt de començar.
1: El millor cap de setmana de la meva vida està a punt de començar. Ganes de veure els meus petits xais, els meus petits cadallets, família. Fins aquí la secció de... selecció, perdoneu-me, de cançons dels DJs. Gala i Alberto, els DJs. Què, bro?
2: M'ha parat, que...
1: Vale.
2: Ja sabeu que
1: mai t'havia dit buscar. Bro.
2: Ja.
1: Que heavy, ho sento.
2: L'altre dia m'han dit teta i vaig dir no. I vaig deixar-lo en vista.
1: Molt bé.
2: Ja sabeu que ens podeu buscar al TikTok i a l'Instagram d'eva@someva.
1: I també el podcast Spotify, la web d'ICAT i la plataforma 3CAT!
2: I si no, en directe.
1: De 3 a 5 a ICAT! Adéu! Molt, molt, molt de l'or!
2: Bon cap de setmana!
3: Marc Anthony. Ba, bunny, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Will Smith. Haciendo historia.

0: Escoltes i cas.
1: Què passa, trapelles? Redis per una nova tarda plena de música? Avui ens posem bambes còmodes, ulleres de sol, encara que sigui de nit, i la ment ben oberta, perquè entrem de ple en la cultura rave. Parlem d'un univers on la música no només sona, sinó que es viu de manera intensa, física i col·lectiva, tot i que de forma underground. Lluny de les discoteques convencionals, aquí tot passen espais inesperats que es transformen per una nit. Avui intentarem entendre per què això enganxa tant a tothom. Som-hi!

La cultura rave neix com una resposta directa a un món massa ordenat, massa controlat i massa previsible. Als anys 80 i 90, molts joves buscaven escapar d'aquesta estructura i trobar espais propis. I així apareixen festes en naus industrials, descampats o llocs abandonats que cobren vida durant hores. No hi ha dress code, no hi ha VIPs ni jerarquies clares. Tot és molt més horitzontal. Només hi ha música, gent i una energia compartida. I això genera una llibertat molt difícil de trobar en altres espais més comercials. Una llibertat que potser avui encara es busca.

Però, penya, parlem clar. Una rave o rave no és només una festa, és una experiència immersiva que t'embolcalla des del primer moment. Tot està pensat perquè et desconnectis del món exterior i entris en un altre estat. I és aquí on la música electrònica es transforma completament. No és només escoltar-la, és sentir-la a cada múscul i entrar en una mena de trance col·lectiu que costa d'explicar. Per això es busca l'autenticitat fent que les raves siguin el més secretes i under possibles. I cal respectar aquesta manera de fer si es vol respectar l'escena. We'll be right back.

entrem una mica més en el mundillo que a mi m'agrada, el mundillo dels DJs, el DJ en una rave té un paper molt més gran del que pot semblar a primera vista. No és només qui posa música, és qui construeix tot el viatge emocional de la nit, ja que transcendeix a la música. Decideix quan pujar la intensitat, quan mantenir l'atenció i quan donar aire a la gent. I això requereix molta sensibilitat i connexió amb el públic, perquè en una rave la gent no balla com qui diu, es deixa portar. I el DJ es converteix en una mena de guia invisible.

Per entendre la cultura rave, hem de viatjar sobretot als anys 80 i 90. Anglaterra, Detroit, Berlín, llocs on l'electrònica va començar a créixer fora dels circuits comercials. Festes clandestines, com segueixen sent i han de seguir sent-ho avui dia, recordem-ho. La rave era una resposta a una societat molt rígida. I això és interessant perquè moltes coses que avui dia veiem normals als festivals o clubs venen directament d'aquesta cultura. Sessions llarguíssimes, visuals, comunitat, estètiques underground compartides o la figura del DJ com a protagonista.

clar, segurament algun cop heu jutjat les raves pensant que sols són festes on la gent va a drogar-se. Rotllo, oh, que bé, un festival de drogues on també posen música, i no al revés. Bueno, històricament han estat molt presents dins aquest entorn, especialment substàncies com l'MDMA, èxtasi o altres estimulants que et permeten aguantar hores i hores ballant. Però és que aquest era el fi. Ara bé, crec que aquí és important separar una mica el mite de la realitat. Molta gent romantitza aquesta part de la cultura rave sense parlar dels riscos reals que comporta. Adulteracions, deshidratació, problemes de salut mental o situacions molt perilloses, ja ho sabem. I sincerament, crec que és molt important parlar-ne amb naturalitat, però també amb responsabilitat. Perquè la cultura rave és molt més gran que les drogues i, com sempre, no cal anar sempre del revés per poder gaudir d'una festa, de la música o d'un entorn en particular.

El temps dins una rave és una cosa molt curiosa, gairebé abstracta. Com el programa d'avui, que ja arriba a la seva última hora. I és que en una rave pots entrar-hi de nit i sortir quan el sol ja ha sortit sense haver-te'n adonat. O potser ni tan sols tens clar quantes hores hi has estat. I això forma part de la màgia, perquè et desconnectes completament del ritme habitual. Entres en un altre tipus de flow, un flow marcat només pel beat i pel teu cos.

I tot i que l'univers que envolta una rave és important, al final la música continua sent el centre absolut de tot plegat. Cada cop trobem més estils nous que es van imposant dins la música electrònica. A mesura que es va creant art, neixen nous gèneres i estils que enriqueixen la cultura electrònica i la cultura rave. Ara bé, gairebé tots els estils tenen unes característiques molt concretes. Tracks repetitius, hipnòtics, ritmes pensats literalment perquè el cos no pari de moure's. Música que et porta gairebé a un estat de trance per ballar durant hores. I aquí entren estils com el techno, el trance, el drum and bass, el hardstyle, el hardtech, l'acid o fins i tot el bounce. Cada escena, això sí, amb la seva energia, la seva comunitat i la seva manera d'entendre la pista.

una altra peça clau de la cultura rave són els sound systems i els parquineos. Perquè moltes vegades la festa no neix d'una sala ni d'un festival gegant, sinó directament d'un grup de gent amb els altaveus al cotxe, en un pàrquing i moltes ganes de liar-la. Els sound systems venen sobretot de la cultura jamaicana, que ja n'hem parlat. Equips de so on el bass és sagrat i la música es viu físicament dins el cos. I com tot en aquesta vida, la cultura rave també ha anat evolucionant. Amb el temps ha passat de ser completament underground a tenir presència en festivals i grans esdeveniments. I això hi ha molta gent que no li sembla gens bé i normal. Creuen que l'essència de les raves és precisament això, en l'underground i l'antisistema. Ara bé, no us preocupeu, que hi ha molts espais encara que sí que mantenen aquesta essència original.

0: el programa més ravero de la temporada està a punt d'acabar. Però tranquis, que encara ens queda la visita d'una DJ molt heavy que ens ha preparat un set amb els temacles més raveros del panorama. Si teniu ganes de sentir-la, aguanteu fins al final, que queda res. Avui ens acompanya la Duna Eden, una grande que opeta a totes les raves que va. Tot teu, jefa, a veure què ens has preparat.
1: Bon dia, Trapella, i a tots els oients de l'ICAT. Salutacions a qui us parla. Soc la Duna Eden, DJ i productora catalana de música electrònica. Més concretament, de techno i d'àcid. Us deixo 30 minutets d'una sessió que he fet expressament per vosaltres. Espero que la gaudiu i si voleu escoltar moltes més coses meves em podeu seguir a tot arreu. Vinga, a disfrutar molt!

Responent a la pregunta de quina cançó no pot faltar en els meus sets, no és fàcil de respondre, perquè acostumo a fer sets bastant variats entre uns i d'altres, sobretot perquè les franges horàries a les quals em toca punxar poden ser des d'obertures de sala fins a tancaments, en lo qual l'energia canvia. No obstant això, i sense enrotllar-me, he de dir que una de les cançons que més punxo últimament és el meu pròxim tema que sortirà. Es diu Tic Tac, i aquesta té una energia ràpida, molt soc d'àcids, que m'agrada molt. Que, per cert, és una de les que ha sonat, o sonarà, si no l'heu sentit ara, a la sessió que us acabo d'enviar.

0: fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Duna, Eden, per aquest super set tan rebero, tan canyero que ens has preparat. I vosaltres, trapelles, ens veiem la setmana vinent amb més canya, més música, més rabes. Aquí, com sempre, a la ràdio més trapella, aquí, a ICAT.
1: ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
1: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
1: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
5: Escoltes ICAT.
6: Benvinguts, benvingudes a Casa Babilona, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Avui viatgem a Galícia.

0: Casa Babilón a ICAT.
1: Acabem d'escoltar Bucòlica, una de les peces de Tertúlia, el nou disc de Filles de Cassandra, on el duet gallec comparteix cançó amb Cetac. És una proposta que uneix electrònica, arrel, identitat contemporània. El disc gira al voltant de la idea de la conversa i dels espais compartits com a acte col·lectiu i afectiu.
2: Continuem escoltant aquest nou disc de les de Vigo amb Amor, una de les cançons més íntimes i emocionals del treball. La peça parla de la força de l'aferrament i del dol, mantenint aquest equilibri tan característic de Filles de Cassandra entre tradició oral gallega, harmonies vocals i producció contemporània.

0: Des de fa 9 temporades, Casa Babylon t'acosta a la millor música festiva urbana catalana. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Seguim descobrint Tertúlia, el nou disc de Filles de Cassandra, un treball concebut al voltant de la idea de conversa i trobada col·lectiva. Ara arriba Alboroto, una de les peces més intenses i expansives del disc, on el duet de Vigo continua explorant aquest diàleg entre l'electrònica, tradició oral i producció contemporània que travessa tot el projecte.

0: Acabem d'escoltar No me culpes, la col·laboració entre Elegido i Nove Louro, dues veus joves de la nova escena urbana gallega. Elegido des de Santa Comba i Nove Louro des de Muros. Formen part d'aquesta generació que està portant el gallec amb naturalitat cap a sonoritats urbanes, melòdiques i actuals. Una cançó que confirma la vitalitat d'una escena que ja no entén la llengua pròpia com un límit, sinó com una identitat des d'on sonar contemporània.
1: I és que precisament això és el que està fent tan especial l'escena gallega actual. Hi ha tota una generació d'artistes joves reinterpretant la música tradicional des d'un llenguatge completament contemporani, barrejant arrel, identitat gallega i sons urbans, electrònics, experimentals, des de les cantareires i les melodies populars fins al club, la rumba o l'electrònica.
0: Tanxugueiras probablement van obrir definitivament aquesta porta portant la tradició gallega a un terreny pop i massiu. I a partir d'aquí han anat apareixent projectes molt diferents però connectats entre ells. Filles de Cassandra, amb les que hem començat, Mondra, De Ningures o Ortiga, que és qui torna a sonar ara mateix al programa. T'apunyalo, amb col·labo de Parque Sur, cumbia, mestissatge i humor en una festa absolutament

0: de Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Continuem amb una altra de les noves veus de l'escena urbana gallega. Ara escoltem Bruixa Coruixa, de Silé, artista de Bueu, que s'ha convertit en una de les revelacions virals de 2026 després de l'impacte de Milagros de Amil. En aquesta nova cançó, Silé barreja bachata i elements funk brasiler per parlar de mals presagis i de la por que les coses torcin just quan tot sembla que comença a anar bé. El tema juga amb la figura de la coruixa i de la bruixa dins l'imaginari popular gallec, però transformant-les aquí en símbols protectors i llumins.

0: Casa Babilón.
1: Les Tanxugueiras són possiblement una de les veus més populars de l'escena gallega que estem presentant avui. Acaben de publicar O Cuarto, el disc amb què celebren 10 anys de trajectòria i que elles mateixes han definit com el treball més íntim i emocional de la seva carrera. Un projecte que continua expandint els límits del folklore gallec, combinant tradició oral, panderetes i electrònica contemporània.
2: Dins d'aquest nou disc hi trobem Romaria, una cançó que connecta directament amb la festa popular gallega, la trobada col·lectiva i aquesta idea de comunitat que travessa bona part de la nova escena musical del país.

0: Continuem escoltant O Cuarto, el nou disc de Tancho Gueiras, ara amb Chorar Chorei, el primer avançament que el trio va presentar del projecte. Segons les mateixes Tancho Gueiras, és la cançó que millor resumeix l'univers emocional i sonor del disc, un treball més íntim, orgànic i connectat amb la tradició gallega.
1: La cançó posa especialment el focus en la figura de les pandereteires, representades aquí per Lina i Lola, que participen a la cançó i simbolitzen la casa, la cultura i la tradició. Musicalment, Chorar Chorei reforça aquesta voluntat de tornar a una sonoritat més natural, amb més presència de percussions tradicionals i veus comunitàries.

ara ens haureu de permetre un viatge cap al 2024, però és que avui que parlem de dos discos tan rellevants de la música gallega contemporània com el de Filles de Cassandra i el de Tanxugueiras, recuperem la cançó que van firmar juntes. Es titula Que nea que canta i és un homenatge a la infància, a les amistats nascudes de petites i a totes aquelles nenes que imaginaven, que cantaven i somiaven soles a la seva habitació.

0: Casa Babilón. Divendres de 8 a 9 del vespre amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Estou palos, Billy Troques, ir por amores.

0: Acabem d'escoltar Que se nos paga de dia, una celebració de la festa, l'amistat i les nits que ningú vol que s'acabin, com a la de Sant Joan. És una col·laboració entre De Ningures i Mondra, dues de les propostes més representatives de la nova escena gallega contemporània. De Ningures reinterpreta la música tradicional gallega des d'un esperit festiu i actual, combinant folk i verbena amb una mirada moderna, mentre que Mondra s'ha convertit en una de les veus més singulars del moviment gràcies a la seva barreja de folklore, electrònica i identitat queer.
1: Continuem amb una altra de les grans anomalies meravelloses de l'escena gallega, Boyanca Kostova. El duet fa anys que porta el gallec cap al trap, l'electrònica i l'humor més irreverent, convertint-se en pioners absoluts de l'urban gallec. Escoltem Saikoloko, una cançó que manté intacta aquesta barreja tan característica de bases explosives, actitud desacomplexada i imaginari completament passat de voltes.

0: si hi ha un nom imprescindible per entendre tot aquest moviment que estem recorrent avui, aquest és Bayuca. El productor de Pontevedra s'ha convertit en una figura clau a l'hora de fusionar folclor gallec i electrònica contemporània, construint un univers on panderetes, cantareires i música tradicional conviuen amb tecno, amb la música de club i producció experimental.
1: Juntament amb Mondra, Bayuca acaba de publicar Mazarocas, una peça folktrònica que transforma melodies tradicionals gallegues en una celebració completament contemporània, comunitària i pensada per ballar.

0: acabem d'escoltar Fermeme o Q, de Mondra, una de les peces més descomplexades i corporals de Ronda, un discàs que va publicar ara fa un any, en què l'artista gallec explorava el desig, la festa i la identitat des d'una mirada completament contemporània.
1: Mondra s'ha convertit en una figura clau de la nova escena gallega. De fet, en aquest cas a Babilón Especial Galícia ja l'hem escoltat amb Bayuca i amb De Ningunes. Ara la continuarem escoltant de Ronda, amb Achar con Ken Casar, una col·laboració de Lina Elola, que abans hem escoltat amb Tanxugueiras. Aquest col·lectiu de pandereteires del Morrazo representa precisament aquesta transmissió popular femenina, aquesta tradició oral gallega que tota la nova escena està recuperant i portant cap al present. La veritat és que és una joia.

0: Baixem la intensitat amb aquest O Camino que Sigo de Xian País. Una de les veus noves sorgides de la costa gallega, molt vinculada a aquesta escena jove de Muros i Louro, que està exportant el gallec cap a sonoritats urbanes i contemporànies. La cançó forma part de l'EP Apòstoles, un treball on Xian País continua explorant aquesta connexió entre identitat, territori i música urbana feta des de Galícia.
1: Seguim amb bones propostes més urbanes, amb A 100, de Lil Sam, una cançó que respira velocitat, intensitat emocional i aquesta sensació d'anar sempre al límit tan pròpia de la nova escena urbana. Amb una producció melòdica i contemporània, Lil Sam continua portant el gallec cap als codis actuals del reggaeton i l'urban melòdic, consolidant-se com una de les

0: petita mà.
1: Casa Babilón, a ICAT.
2: Collazo és una altra de les noves veus de l'urban gallec. Amb més de 7 anys de trajectòria, l'artista representa aquesta branca més melòdica i accessible de la nova escena gallega contemporània, movent-se entre el pop urbà, l'afrobeat i produccions digitals actuals. Escoltem Ben Lindo, que acaba de publicar amb una frase tan increïble com «Mi chula es de padrón».

0: Casa Babilón.
1: Anem encara en el final d'aquest programa que hem dedicat a l'escena gallega amb dues col·labos d'Ortiga, que representa el costat més tropical, punk i berbereno, de l'escena. Abans l'hem escoltat en Perquè Sur, ara amb els madrilenys Kalecki i Las Palmeras. Si te aleja del amor, no puede ser bueno.
2: Se aproxima un temazo de grado 10. Kalecki y Las Panteras.

0: Tanquem el programa d'avui on hem pogut gaudir de la riquíssima escena musical gallega amb Os Cartos, Els Quartos, El Calé, una col·labo de la Maria Jaume amb Ortiga, que trobem al darrer disc de La Mallorquina.
1: I com sempre us diem, si se t'ha fet curt, recorda, la setmana que ve, divendres, de 8 a 9 del vespre, ens retrobem aquí a l'antena d'ICAT. I si no pots esperar tant, doncs escolta'm, vas directe a icat.cat i allà trobes tots els programes. Agraïm a Sam Silva que ens ha acompanyat des del control i enviem una abraçada forta per tothom. Ja és cap de setmana, a celebrar-ho. Adeu!
0: Adeu! Partir.

0: boy.
1: Les nits de divendres i Cat Party.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

cop little BG. Compte, em fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em cobrin, procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i sale en front.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Escoltes, Icar.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que ja no sé, tio. No sé, no sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.